0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Que suenen las bandas.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
2: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
3: Bona nit.

la revetlla de Sant Joan. Aquesta nit també és coneguda com la nit del foc, la nit de les bruixes, la nit del ros, i es celebra el que és des del 23 de juny fins al 24 de juny. El 24 és Sant Joan, però la nit, la verbena, la revetlla de Sant Joan la celebrem el dia 23. Bàsicament el que estem fent és celebrar el que és el solstici d'estiu, amb dos dies de retard. Aquesta festa, aquesta tradició, té el seu origen molt abans del que és el cristianisme. Era una festa pagana i hi havia tota una sèrie de rituals que es feien per commemorar el que era l'arribada del solstici. I estava molt vinculada amb el que era el foc i l'aigua. Per això hi ha tants rituals que fins i tot ara, ja cristianitzat, ens ha arribat a nosaltres i molta gent ho fa. Dintre del que seria, per exemple, l'aigua. Hi ha aquesta tradició d'aquests banys a mitjanit, en el mar, als rius, als pantans, on sigui. Si tens aquest bany, t'estàs garantitzant que tindràs un any magnífic, esplendorós. I per això hi ha molta gent que li agrada començar el que és l'estiu, doncs amb un banyet a l'aigua. Popularment, la nit de Sant Joan és la nit de les bruixes i el foc és un dels protagonistes d'aquesta festa. Recordem que aquesta nit, aquesta festa, té un origen pagà. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, al foc se li donaven una sèrie de qualitats de regeneració, de fertilitat. Es creu que la nit de 23 de juny és quan aquests mals esperits, aquestes coses dolentes, campen lliurement per tot arreu, precisament aquestes flames les espantaran. Es fan grans fogueres on tirarà la gent doncs, estris vells, coses que... Pues això, no? De regeneració, de dir, no, això em porta mala sort, canviem, fem un reset, noves vibracions, noves energies. Fins i tot hi ha la tradició de que passada la mitjanit la gent salta 7 vegades per davant, per sobre d'una fogata. Bueno, jo això no ho he vist, però això ho fan en alguns jocs. I serà sobretot això, aquesta regeneració i aconseguir doncs, bones vibracions. També la tradició de les cervetes, no? De totes aquelles plantes que es puguis recollir durant la mitjanit d'aquesta nit màgica del 23 de juny, no? Romaní, farigola... Els romans buscaven el que era una planta, la verbena, que també els donaria doncs, tota aquesta bona sort per fer després les seves pòssimes. És, com he dit, una nit màgica. Aquesta festa pagana, l'Església Catòlica la va fer coincidir amb el que era el naixement de Sant Joan Baptista. La va cristianitzar. I tots aquells costums, rituals, doncs, van arribar fins a nosaltres perquè ja li donaven com un altre allò, sentit més cristià, el que seria aquest foc purificador, els banys curatius, les herbes de Sant Joan, els costums, les cançons... En general, totes aquestes tradicions. Va haver-hi un rei, el rei Martí l'Humà, que va ser conegut perquè era un gran amant de les humanitats i dels llibres, que va escriure lo següent. Senyar-se de cara els primers raigs, guarda les eres de formigues, rentar-se els ulls amb aigua de mar cada matinada de Sant Joan a Sant Pere, dona claredat i salut a la vista. Collir carlines, flòsola, als joves i clavar-los a la porta de l'enamorada a fi d'obtenir el seu amor. Fregar-se berrugues grans i cremades per la primavera, herba que hom troba. Arrossada a arròs de Sant Joan, se li atribueix la virtut de rejuvenir i envellir tot allò que toca. Com veieu, fins i tot els reis celebraven la festa de Sant Joan. Gastronòmicament, en aquesta nit, en família, normalment, o amb amics, o a casa, uns o unes soles, mengem el que són les coques de Sant Joan, de recapte, de llardons, de tot, perquè ara mateix pots trobar de qualsevol farcides de nata, de xocolata, de cabell d'àngel, de fruita, del que tu vulguis i molt més. I a part de tota aquesta gastronomia, doncs hi ha tota una sèrie de refrans, de dites, que són, doncs, bueno, les més característiques de Sant Joan, com per exemple podrien ser Sant Joan, el dia més gran, Sant Joan, de les festes va al davant, per Sant Joan tot neix i tot creix,
per Sant Joan tot es fa gran i moltes més que, bueno, que pul·lulen i ens envolten durant aquesta nit tan màgica. L'aigua, el foc, les bruixes, les històries paganes s'han anat mesclant entre el que serien les tradicions, la música, les coques, la pirotècnia, els petards, i és el que una mica ara tots i totes disfrutem en aquesta revetlla de Sant Joan. El que és el cicle de Sant Joan comença el 23 i finalitza amb Sant Pere, que és el 29 de juny. Això és una miqueta la història o una anècdota més gran del que és la tradició, la història de la nostra revetlla de Sant Joan. Espero que us hagi agradat i fins a la propera. Adéu!

0: ni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: I parlant d'emocions.
1: 2. A punt per dir sí?
2: Yes.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: I parlant d'emocions...
2: 29.

Un viatge en el temps. Diuen que la revetlla de Sant Joan és la nit més màgica de l'any i també se l'anomena la nit del foc o la nit de les bruixes. És un culte al sol on celebrem el solstici d'estiu. A la gran majoria de places dels municipis dels Països Catalans es poden veure fogueres o escoltar el so i l'olor de la pólvora que fa la pirotècnia. I tot plegat amb el gust de la crema o els llardons de la coca de Sant Joan com a postres dels sopars populars. Aprofitem aquesta festa i l'alegria que l'envolta per desitjar-vos una bona entrada d'estiu.

0: la Revetlla de Sant Joan. Aquesta nit també és coneguda com la Nit del Foc, la Nit de les Bruixes, la Nit del Ros, i es celebra el que és des del 23 de juny fins al 24 de juny. El 24 és Sant Joan, però la nit, la verbena, la Revetlla de Sant Joan la celebrem el dia 23. Bàsicament el que estem fent és celebrar el que és el solstici d'estiu, amb dos dies de retard. Aquesta festa, aquesta tradició, té el seu origen molt abans del que és el cristianisme. Era una festa pagana i hi havia tota una sèrie de rituals que es feien per commemorar el que era l'arribada del solstici. I estava molt vinculada amb el que era el foc i l'aigua. Per això hi ha tants rituals que fins i tot ara, ja cristianitzat, ens ha arribat a nosaltres i molta gent ho fa. Dintre del que seria, per exemple, l'aigua. Hi ha aquesta tradició d'aquests banys a mitjanit, en el mar, als rius, als pantans, on sigui. Si tens aquest bany, t'estàs garantitzant que tindràs un any magnífic, esplendorós. I per això hi ha molta gent que li agrada començar el que és l'estiu, doncs amb un banyet a l'aigua. Popularment, la nit de Sant Joan és la nit de les bruixes i el foc és un dels protagonistes d'aquesta festa. Recordem que aquesta nit, aquesta festa, té un origen pagà. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, al foc se li donaven una sèrie de qualitats de regeneració, de fertilitat. Es creu que la nit de 23 de juny és quan aquests mals esperits, aquestes coses dolentes, campen lliurement per tot arreu, precisament aquestes flames les espantaran. Es fan grans fogueres on tirarà la gent, doncs, estris vells, coses que posa això, no?, de regeneració, de dir, no, això em porta mala sort, canviem, fem un reset, noves vibracions, noves energies. Fins i tot hi ha la tradició de que passada la mitjanit la gent salta 7 vegades per davant d'una, o sigui, per sobre d'una fogata. Bueno, jo això no ho he vist, però això ho fan en alguns llocs. I serà sobretot això, aquesta regeneració, i aconseguir, doncs, bones vibracions. També la tradició de les cervetes, no?, de totes aquelles plantes que es puguis recollir durant la mitjanit d'aquesta nit màgica del 23 de juny, no?, romaní, farigola. Els romans buscaven el que era una planta, la verbena, que també els donaria, doncs, tota aquesta bona sort per fer després les seves pòssimes. És, com he dit, una nit màgica. Aquesta festa pagana, l'Església Catòlica la va fer coincidir amb el que era el naixement de Sant Joan Baptista. La va cristianitzar. I tots aquells costums, rituals, doncs, van arribar fins a nosaltres perquè ja li donaven com un altre, allò, sentit més cristià, el que serien aquest foc purificador, els banys curatius, les herbes de Sant Joan, els costums, les cançons, en general totes aquestes tradicions. Va haver-hi un rei, el rei Martí l'Humà, que va ser conegut perquè era un gran amant de les humanitats i dels llibres, que va escriure lo següent: senyar-se de cara als primers raig, guarda les seres de formigues, rentar-se els ulls amb aigua de mar cada matinada de Sant Joan a Sant Pere dona claredat i salut a la vista, collir carlines, flòsola, als joves i clavar-los a la porta de l'enamorada a fi d'obtenir el seu amor, fregar-se berrugues grans i cremades per la primavera, herba que hom troba. Arrossada a arròs de Sant Joan se li atribueix la virtut de rejuvenir i envellir tot allò que toca. Com veieu, fins i tot els reis celebraven la festa de Sant Joan. Gastronòmicament, en aquesta nit, en família, normalment, o amb amics, o a casa, uns o unes soles, mengem el que són les coques de Sant Joan, de recapte, de llardons, de tot, perquè ara mateix pots trobar de qualsevol farcides de nata, de xocolata, de cabell d'àngel, de fruita, del que tu vulguis i molt més. I a part de tota aquesta gastronomia, doncs hi ha tota una sèrie de refranys, de dites, que són, doncs, bueno, les més característiques de Sant Joan, com per exemple podrien ser Sant Joan, el dia més gran, Sant Joan, de les festes va al davant, per Sant Joan tot neix i tot creix, per Sant Joan tot es fa gran, i moltes més que, bueno, que pululen i ens envolten durant aquesta nit tan màgica. l'aigua, el foc, les bruixes, les històries paganes, s'han anat mesclant entre el que serien les tradicions, la música, les coques, la pirotècnia, els petards, i és el que una mica ara tots i totes disfrutem en aquesta revetlla de Sant Joan. El que és el cicle de Sant Joan comença el 23 i finalitza amb Sant Pere, que és el 29 de juny. Això és una miqueta la història o una anècdota més gran del que és la tradició, la història de la nostra revetlla de Sant Joan. Espero que us hagi agradat i fins a la propera. Adéu!
1: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: Johnny.
1: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Alan Rick, Castellfollit de la Roca.
1: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de la

0: Apuja el volum.
1: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
2: Filosofia sense punxero. If I

0: de les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
1: I parlant d'emocions...
2: 26.
3: Si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. Cal llegir les instruccions de cada article. I recordeu no subjectar els petards amb les mans. No porteu ni amagatzemeu els petards a les butxaques. No manipuleu cap petard sense la supervisió d'un adult. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic. No poseu els petards prop de la cara o del cos. Preneu totes les mesures de seguretat que tingueu a l'abast. No llanceu mai petards contra ningú. No enceneu coets a menys de 500 metres de zones boscoses.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ah, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. Ah. Estic allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que me costa entrar.
1: En canvi, la canalla no, eh? No nota el fred. Però bé, avui no parlarem d'això, sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part m'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no? I les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no? Des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que podem conservar aquesta festa tan nostra que per mi, jo no sé tu, Pili, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu.
1: I tant.
2: No? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, de cremar... Tu,

0: capte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo si la tinc a davant l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè a més em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que en aquest cas crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és el només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són flissos, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que a més doncs inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços, doncs, en moments puntuals, no? I flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara, tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Els lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Gremi de Forners també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
0: I per tant, me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en que si voleu menjar dolços, sisplau, aneu amb un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat, perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant la forma en la que digerirem aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més durant la resta d'any compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç,
1: el mateix pa, o no cal que sigui dolç,
0: el pa,
1: no?
0: O el pa, aneu a la vostra, al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir-les les nostres. Per tant, ara ja posats el focus amb la festa de Sant Joan, que la gaudeixis moltíssim.
0: Gràcies, igualment. Gaudiu molt, molt, molt d'aquesta nit i mengeu coca de recapte, coca de Sant Joan i el que us vingui de gust, i doncs creeu aquesta tradició, no només que la continueu, sinó que també la creeu per a quan, si teniu sobretot nens i nenes, no?, perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa. Recuperaríem aquella idea que vam, no, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
0: Sí, però la coca és difícil. La cuina diària, la coca aneu a comprar al vostre forn de confiança, que també, vull dir, que no la fareu igual, ja us ho dic ara.
1: No. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @my_nutritionist, i a la mesa s'impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemple,
0: sí.
1: I el podem comprar a diverses llibreries, però si no també recorda'ns el, com es diu la web.
0: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a

0: al FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon y a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
1: D'acord, una abraçada.
0: A la llibreria Caselles. Una abraçada, adeu-siau.
2: Volem saber com et lleves. Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: només hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
1: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no el teníem.
2: Amb l'encesa de les fogueres i el so i la llum de la pirotècnia s'inicia la nit de Sant Joan, però també amb els sopars en família o amics, on per costum se sol fer un pica-pica i al moment de les postres no pot faltar sobre la taula la tradicional coca de Sant Joan. Voleu saber d'on ve aquesta tradició? Doncs el seu origen es remunta a fa milers d'anys. De fet, per entendre'l, ens hem de remuntar a èpoques paganes, quan les famílies preparaven les coques a casa com a ofrena al déu del sol. El motiu principal d'oferir aquest dolç al déu del sol era per agrair-li que després de la coneguda com la nit més curta de l'any, tornés a sortir el sol. Antigament tenien una forma rodona amb un forat al mig per representar aquest astre, però amb el pas del temps això s'ha anat perdent fins a obtenir la forma ovalada que tots coneixem, el que es podria dir com la coca moderna es va incorporar a les revetlles l'any 1860 i va ser cap al 1900 quan ja es va considerar un element essencial. Una altra cosa que ha anat canviant amb els anys és el seu acompanyant. Abans s'acompanyava amb vi dolç o ranci, però a poc el consum d'aquestes begudes es va anar deixant de banda per donar pas al cava, que actualment és un altre imprescindible de la revetlla. I més enllà d'aquestes, una altra tradició d'aquesta nit també és la de la coca de llardons. De coques de Sant Joan, en l'actualitat n'hi ha de diferents tipus i diferents mides. Fer coques a casa s'ha perdut i això fa que les pastisseries i les fleques tinguin dies frenètics i s'omplin d'encàrrecs. Tornant de nou al passat, es diu que la coca de Sant Joan s'havia de consumir a l'exterior, ja que fer-ho a l'interior creien que els portaria desgràcies. Potser aquest és un dels motius pels quals per la revetlla la majoria de les persones la celebrem en espais a l'aire lliure.
3: Per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta i viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: A l'Alt Empordà.
4: Que parla de ràdio.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron recorden que és important comprar petards adequats a l'edat i en un punt de venda autoritzat. No agafar els petards amb la mà ni ficar-los dins d'ampolles o totxanes o guardar-los a la butxaca o a una motxilla que puguem portar penjada a l'esquena perquè és perillós. I si malgrat les recomanacions ens cremem, el cap de la unitat, Jordi Serracanta, explica com actuar.
2: El que hem de fer és refredar la zona afectada amb aigua de l'aixeta, la temperatura que surt l'aigua de l'aixeta sense posar aigua calenta, durant uns 15 minuts. Si veiem que aquesta afectació de la pell és important, és a dir, que hi ha pell que ens ha saltat o tenim alguna zona de teixit que veiem que no tingui molt bon aspecte, això ho taparem amb una tovallola neta o amb un llençol net i haurem d'anar a l'ambulatori perquè puguin fer un cop d'ull.
1: Insisteix, totes les cremades que es produeixen en productes de pirotècnia es poden prevenir si en fem un bon ús.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula coet. De ben segur que si veieu algú que sempre va molt ràpid, haureu sentit l'expressió anar com un coet o anar amb un coet al cul, que vol dir anar esperitat o en gran velocitat. Ha passat i ni m'ha vist. Anava com un coet. O el dia que no vagi amb el coet al cul, pensarem que li passa alguna cosa. Com que associem la velocitat amb els coets, també tenim l'expressió ser ràpid com un coet, que vol dir ser molt veloç, ràpid com una bala. Quan la va veure, se'n va anar ràpid com un coet o va marxar com un coet per por d'arribar tard. Coneixeu l'expressió estar encès com un coet? Associem l'explosió del coet amb la manera de sentir-se, és a dir, estar molt enfadat. Li han dit les veritats i s'ha encès com un coet. I acabem amb l'expressió el coet no coneix amo i la corbella tampoc, que apunta la imprevisibilitat dels coets. Aquesta informació l'hem extreta del web Permiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies.
1: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vilasacra.

0: amb fúria brava quan passis per davant.
1: Mira, para, para.
0: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles?

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Visita Vila-sacra ara que pots, un poble acollidor ple de bones sensacions. Visita Vila-sacra, on tenim empreses de serveis, espais per passejar i tota la il·lusió de ser la capital del món.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City,

0: i ara demana un desig.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.
2: Tanca els ulls.
3: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
4: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
5: Bé, no? Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: Diuen que la revetlla de Sant Joan és la nit més màgica de l'any i també se l'anomena la nit del foc o la nit de les bruixes. És un culte al sol on celebrem el solstici d'estiu. A la gran majoria de places dels municipis dels Països Catalans es poden veure fogueres o escoltar el so i l'olor de la pólvora que fa la pirotècnia. I tot plegat amb el gust de la crema o els llardons de la coca de Sant Joan com a postres dels sopars populars. Aprofitem aquesta festa i l'alegria que l'envolta per desitjar-vos una bona entrada d'estiu.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: La mort de l'empresari català, emprenedor, arriscat, complidor, patidor, treballador infatigable. La seva empresa és la seva vida. N'hi havien 50 d'empreses de maquinària de fusteria. Un honor davant del món. Ja tan sols en quedem dos o tres a punt de tancar. No saps mai quin nou entrebanc t'espera cada dia. Els clients no poden pagar i passen els problemes als altres. Els governs prometen però no actuen i prefereixen salvar els bancs i les grans empreses que tenen un impacte social més gran. Se'ns aconsella la competitivitat i la innovació tecnològica. Però qui ens ho facilita? Hisenda, Seguretat Social, ajuntaments, bancs, govern... L'empresari català mai defalleix, però en el moment que ja no pot pagar, no pot tancar l'empresa perquè es deuen massa diners. No pot prescindir del personal si no vol quedar barallat. I tothom se li tira a sobre. Qui ho ha de pagar tot això ara? De moment, tots i entre tots l'empresari català. Qui vol ser empresari català? Que m'ho preguntin a mi.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
0: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.
4: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Preparats per la revetlla de Sant Joan?
1: Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
0: Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
1: Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
0: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula coet. De ben segur que si veieu algú que sempre va molt ràpid, haureu sentit l'expressió anar com un coet o anar amb un coet al cul, que vol dir anar esperitat o en gran velocitat. Ha passat i ni m'ha vist. Anava com un coet. O el dia que no vagi molt coet al cul, pensarem que li passa alguna cosa. Com que associem la velocitat amb els coets, també tenim l'expressió ser ràpid com un coet, que vol dir ser molt veloç, ràpid com una bala. Quan la va veure, se'n va anar ràpid com un coet o va marxar com un coet per por d'arribar tard. Coneixeu l'expressió estar encès com un coet? Associem l'explosió del coet amb la manera de sentir-se, és a dir, estar molt enfadat. Li han dit les veritats i s'ha encès com un coet. I acabem amb l'expressió el coet no coneix amo i la corbella tampoc, que apunta la imprevisibilitat dels coets. Aquesta informació l'hem extreta del web per Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Parc Eòlic Experimental de la Costa Brava fa un pas decisiu. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha avalat l'impacte ambiental i ara s'obre la licitació perquè les empreses interessades hi puguin participar. El govern preveu que la plataforma entri en funcionament al Golf de Roses l'any 2028. Sílvia Paneque, portaveu.
2: Hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica. Aquest parc estava inclòs en el Proencat, en les projeccions energètiques a Catalunya d'aquí al 2050.
1: Els opositors als projectes asseguren que l'aval ambiental no en garanteix la instal·lació, recorden que encara hi ha al·legacions pendents de resoldre i adverteixen que, si cal, acudiran als tribunals per frenar aquest projecte.
3: Recull informatiu.

la foguera de la plaça alça un fum guspirejant. Encisera i descarada, mentre crema va parlant. Negra nit que l'aigua encantes i que el sol tens per amic, fetillera de les plantes, quants amors no hauràs posat.

0: Sant Joan és màgia, foc i celebració.
1: Aquella coca acabada de fer.
0: Coques que són part del nostre patrimoni gastronòmic i que els nostres flaquers i flaqueres elaboren amb ofici i passió.
1: Per Sant Joan, tria qualitat, tria tradició.
0: Encarrega les coques de Sant Joan a la teva fleca de confiança. Un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremi de Flaquers. Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que uneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
2: I vinga, companys, que encara queda lloc per una altra cançó. Qui la cantarà?
3: Va, aviam, vinga.
4: No, jo no, canta
3: home,
4: tu.
3: Home, com que no?
4: Canta tu.
3: Jo he cantat.
5: A veure, si encara ho he de cantar jo.
4: Doncs vinga.
2: Vinga, eh?
5: Va. Sí, home.
3: Va.
6: Vinga,
3: va,
6: vinga.
5: Bueno, ho intento, eh?
3: Vinga. Ai, mare de Déu.
4: Però no s'hi ve, eh?

0: Ça m'intéresse.
1: Que sí.
2: Si és francesa.
3: Puc fer-te tornar aquell moment que creies oblidat i fer-te créixer en un instant. Puc fer-te creure en el destí i fer que el món giri al teu voltant. Puc fer-te sentir lliure, descobrir-te camins que creies impossibles i portar-te a llocs on ningú més ha arribat. Puc emocionar-te, fer-te riure, puc veure dintre teu i descobrir-te nous punts de vista.
4: Aigua de Sant Joan no dona ni vi ni pa.
5: Vinga, vinga.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Busca'ns.
3: Per Sant Joan, Ràdio Vilasacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
4: ¿Cómo?
5: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vilasacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
4: ¿Cómo?
6: Amb la col·laboració de BN Group.
7: Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana, som formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

0: propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
3: Només vull Miele.
4: Busques inspiració?
5: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
6: 100% Empordà.
7: Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

0: així comença tot, barrejant els ingredients necessaris per fer la coca a la màquina de pastar.
1: Farina, sucre, sal, evidentment, pell de llimona, canyella, jo li poso coriandre, benous també, i jo li poso birranci. Tot això va a la màquina de pastar, es barreja juntament amb ous, evidentment, i o llet o aigua, i es fa una pasta amb llevat també. Aquesta pasta es deixa reposar, està reposant des d'ahir al mig de matí que el vam fer, ha passat a una càmera de fermentació controlada a 7 graus i ha estat un munt d'hores i després ha estat acabant-se de fermentar aquí fora.
0: En Jaume Fernández Giral és el mestre forner d'aquest forn que enguany compleix 100 anys de vida. Tercera generació d'artesans del pa per via materna s'aixeca cap a les 4 de la matinada per garantir que tot el producte surt endavant, amb l'ajuda del Poli, qui agafarà el relleu del negoci quan ell es jubili el març de l'any vinent. La coca típica de Sant Joan és la de brioix, amb crema i fruita confitada, un element que genera divisions a taula.
1: Jo sóc de l'opinió que la fruita confitada és una cosa que està poc valorada. Per part de molts forners i molts pastissers durant molt de temps s'ha gastat producte que no estava gaire bé. Jo me la menjo. Llavors compro fruita bona per després que la gent se la pugui menjar, igual com me la menjo jo. El meló té gust de meló, la cirera té gust de cirera i la taronja té gust de taronja. Confitada, evidentment, que és molt dolça i jo entenc que menjar tan dolç ara no està molt mal vist. Però un dia és un dia i Sant Joan només n'hi ha una a l'any.
0: També se'n fan de llardons o de pasta de full, però cada vegada s'hi incorporen més variacions per les intoleràncies.
1: Aquí cadascú té la seva recepta. Pues l'he adaptat una miqueta en el pas dels temps i treballo per escoles i llavors cada vegada hi ha més intolerants a la lactosa, a moltes coses, i llavors he intentat adaptar, per exemple, les coques que faig avui, que les faig per una escola, que és l'escola d'Alemanya, no porten llet.
0: I també perquè els gustos van canviant.
1: Jo crec que tots estem molt deprimits perquè la xocolata és una cosa que cada vegada va més. Ja poden plantar faves de cacau perquè això no s'acabarà mai. O sigui, fa anys enrere era puntual i ara és animal.
0: En Jaume està preparant 18 coques per la festa de fi de curs d'una escola del barri. Ens explica que la majoria de coques les fa per encàrrec.
1: Una miqueta anem a demanda. El 90% del que fem és per encàrrec. Alguna, evidentment, surt per la botiga. Si la gent me'n demana, jo no, 50, 60, 70, els que facin falta, o 20.
0: Abans de posar la coca, la crema, la fruita confitada i els pinyons, en Jaume humiteja amb un esprai amb aigua la pasta.
1: No dubteu a agafar algo per mullar-ho. Nosaltres tenim un espersor d'aquests, però vull dir, a casa, amb un drap humit o de la manera que sigui, humidificar

0: deixar la pell allò, abans de posar-hi el que hi voleu posar, la fruita, crema o pinyons o no, el que vulgueu posar-hi. Creixerà més i quedarà més maca.
1: Oli, pinyons quedaven en el cubo rojo o ja s'havien acabat?
2: No, tiene que quedar...
3: Justament les fluctuacions del preu dels pinyons són un dels elements que marca el canvi en el preu de les coques, però hi influeixen més factors.
0: La farina sí que va pujant, però no és el fet més car. La llet sí que puja, al final com tot, com el sucre, com cada vegada la mà d'obra també puja més diners. Llavors tu no pots ser que tinguis gent que està fent la feina, que són professionals de treballar, i els hi paguis una misèria. No, això no funciona així.
3: En Jaume explica que també ha pujat el preu de l'energia i tot plegat fa que ara una coca de mig quilo valgui uns 14 o 15 euros, quan potser fa uns anys en valia 9.
0: Intento guanyar-me la vida honestament. Alguns que sentiran això que estem parlant diran, ostres, com és que aquest tio està venent tan car o com és que aquest tio està venent tan barat? Cadascú fixa el seu preu. La gent dintre el gremi no es parla de... I tu, quan ho vendràs, això? No, doncs jo ho vendré tant. No, això no és veritat. Jo puc tenir uns costos que el veí del costat els pot doblar.
3: També inverteix diners en filtrar l'aigua que fa servir al forn.
0: Em gasto molts cèntims per deixar l'aigua que ve de l'aixeta, deixar-la adequada perquè no sàpiguis si l'aigua ve del Pirineu o ve del mar Mediterrani, no ho sabem. Amb la quantitat de filtres i mandangues que li arribo a fer, aquest últim d'aquí és un filtre de carbó, que és l'últim, però prèviament em porta 9 mesos de filtres.
3: Un cop decorades, toca coure les coques al forn, un procés que en Jaume fa amb una companya infal·lible, la ràdio.
0: La ràdio és la gran companyia dels forners i dels pastissers, eh? Si no hi ha ràdio, moriríem directament. Jo crec que moriríem directament.
3: Quan la coca està llesta, passa cap al mostrador de la botiga i d'allà cap a les cases, que segurament se la mengin acompanyada d'una beguda al gust. En el cas del Jaume, ho té ben clar.
0: Jo sóc de Virlanci, a mi m'agrada molt la Virlanci. Reconec que el meu predicament no té quòrum, eh?
3: Una tradició que, malgrat el pas del temps, es manté viva.
4: Tots fumant, cantant, bevent, ballant, visca la nit de Sant Joan.
5: Informació, música, entreteniment.

0: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Demà vinc amb la Mercè, la Margarita i la Carmen. I ens veurem demà.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Esteu preparats? Sentiu les onades. Sentiu la brisa? Les gavines? Imagineu. Som a la vora del mar, un dia qualsevol de fa una pila d'anys. Els peus s'endinsen suaument sota el contorn de la sorra. Som a tocar de l'aigua, que avui trenca amb delicadesa. El mar està en calma. A l'horitzó, un vaixell petit, petit, es gronxa en les onades. Però mica en mica es va fent més gran. Es va fent més imponent. Està fent camí cap a port.
1: Qui són? I d'on venen?
0: Venen de molt lluny. Fa una pila de mesos que viatgen. Sota el sol imponent de l'Atlàntic o la fúria desbocada de les tempestes.
1: Segur que no ha estat fàcil. Però qui són?
2: Són els indianos que tornen a casa. Comerciants que van marxar buscant fortuna a les Amèriques. Alguns la van trobar. I d'altres la van perdre tota.
0: Tornen. Comerciants, mariners, i cada un d'ells ho fa per mil raons diferents. Però amb ells també ens duen unes melodies noves.
1: Encara no han arribat i ja enyoren el que han deixat enrere.
0: Potser no és el què. Potser és aquí.

Amor, desamor, no tot han estat històries amb final feliç, segur. Però amb ells ha arribat la música.

0: són aquestes cançons? Quina nostàlgia. Boniques, però tristes alhora. Sentides, però amb ritme de dansa.
1: Són habaneres. Venen de l'Havana. Cuba les va veure néixer i nosaltres les vam dur a casa. Amb un regust d'enyorança les vam fer nostres i vam començar a imaginar noves històries.
0: Històries de port, de xarxa i amb remor de mar.
1: Pescadors que ara es converteixen en els nostres protagonistes.

Aquelles històries ens mostraven la duresa de la seva vida, la solitud i la vocació, el llegat que ens van deixar i tot allò que ens van ensenyar. Molts joves van córrer a la mar perquè els més grans els van voler acompanyar amb passió, amb il·lusió i amb noves cançons. Aquesta tradició de pares a fills es va anar forjant a poc, solemnament, amb èpica i sempre tenyida d'un color blau turquesa.

quan jo en tenia pocs d'anys, el pare em duia a la barca. I em deia, quan siguis gran,

0: Frenem, ara que ja som a port. Fem un petit parèntesi en aquesta història.
1: Bona nit, com esteu? Esteu bé? Sí? Nosaltres som A Grup Vocal i estem molt contents de ser avui aquí. Donar-vos les gràcies per venir i també agrair a tota l'organització per fer tot això possible. Gràcies. Quan vam començar a pensar aquest concert, no ens esperàvem que ens tocaria tant. Coneixíem algunes habaneres, no? Tothom les coneix, però viure-les per dins, donar-los vida, és una experiència emocionant, única. És per això que no us esteu de cantar-les vosaltres també, d'acord? Encara que algun instant us vingui enrevessat, penseu que sempre un de nosaltres canta la melodia original. Només us heu de deixar portar.
0: Deixeu-vos portar per les habaneres, que són amargues, que són salades com el mar. Ens duen a moments de nostàlgia, com aquell avi, aquell llop de mar que enyorava sortir a feinejar.

0: Que bonic devia ser escoltar-los quan ho cantaven a alta mar.
1: A alta mar no hi havia temps per cantar. No voldràs espantar els peixos?
0: No, no, no pas.
1: Quan feinejaven a la platja i el mal temps els impedia fer qualsevol tasca, feien cap a la taverna. I allà, entre vins i rialles i algunes baralles, les habaneres entonaven com si fossin una banda sonora, esperant que el mal temps els fes treva. Primer, a l'unissó, després a dues veus i, finalment, als tercets o tercetos, com en deien ells. Sense cap música que els acompanyava, un dia hi van fer sonar una guitarra, un altre hi van sumar un acordió, i així es va anar instaurant aquesta tradició. I fins a principis dels anys 60 els podies escoltar si, passejant vora la taverna, paraves bé l'orella.

0: I, igual que el món de la balada d'en Lucas que s'esfondrava, les tavernes van començar a desaparèixer i amb elles aquelles trobades marineres plenes d'havaneres i rom cremat. El so d'aquells ritmes de 2x4 s'anava diluint en un entorn industrialitzat.
1: Però és curiós que li deguem a un llibre que les havaneres tinguessin una segona oportunitat. L'any 1966 s'edita una recopilació d'aquestes músiques. Un llibre fet pels lluitadors utòpics d'un gènere en perill d'extinció. A la presentació, una petita cantada d'havaneres. I el seu èxit inesperat va ser tant que una nova empenta per elles ens ha dut fins a dia d'avui.
0: Es van començar a escriure havaneres en català. Abans no n'hi havia. Per exemple, la balada d'en Lucas que acabem d'escoltar

0: Gràcies. I d'aquestes havaneres en seguiran naixent de noves, perquè l'havanera és una tradició nostra, d'un poble que es va fer a la mar i que s'explica a través d'aquesta costa, que es deu al Mediterrani, que és el bressol de la nostra cultura.
1: Havaneres noves, sí, però que ens parlen d'històries conegudes, de mar, de xarxes, d'amor, de barques, d'enyor, i amb una cadència que ens convida al moviment i que ens fa ballar l'ànima i que no es fa vella al pas del temps.
0: Personatges reals, segurament, però idealitzats en l'impuls creatiu dels seus creadors, lletristes i músics, i també en tots aquells que, com nosaltres, revivim les havaneres a cada volta com si fos la primera vegada.
2: I comença la recta final. I, per començar a acomiadar-nos, agafarem els nostres mocadors, perquè de ben segur que coneixeu la Lola, la vella Lola.

0: si hi ha una cançó que s'ha convertit en himne, que ha traspassat fronteres i ha esdevingut senyera d'aquesta tradició, és el meu avi, el del barco de guerra, el de la flota d'ultramar.
1: Sabíeu que el famós vaixell realment es deia Montserrat? El Montserrat. Però tothom el coneixia com el Catalán. I no era un vaixell de guerra. Servia per dur cartes i paquets dels d'aquí i dels d'allà. Mai sabrem què hi deien aquelles cartes. Però quan la guerra de Cuba va arribar, carregaren el Catalán amb dos canons, una proa i l'altra popa. I quan va tornar ja no hi duia cartes. I duia els ferits del nostre bàndol, el dels perdedors.
0: L'autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, o com tothom el coneixia, el mestre, va barrejar dues històries. La del seu avi, que va anar a lluitar i malauradament mai va tornar, i la d'aquell vaixell emblemàtic que ja mai podrem oblidar.

0: moltes gràcies, gràcies de debò per l'acollida. Donar també les gràcies als nostres tècnics d'avui, perquè sense ells res d'això hauria estat possible, per tant, un fort aplaudiment pels tècnics. Dir-vos que si heu fet fotografies o vídeos de l'espectacle, si us plau, compartiu-los amb nosaltres a les nostres xarxes socials. Som @agrupvocal i aquest espectacle és Enamorats de l'Havanera.
1: Moltes gràcies. És hora d'anar plegant veles i fer amarratge. Ara sí, ens agradaria cantar una última cançó tots junts. Però aprofitem per posar-nos de peu i cantar-la i ballar-la amb aquells que tingueu a la vora. Va, va, tothom de peu. Vinga, va.
2: Som-hi.
1: Amunt, amunt, amunt. Ah. Molt bé, així m'agrada, així m'agrada.
0: Ara.
1: Ha estat un plaer ser amb vosaltres i esperem tornar-hi ben aviat. Visca Catalunya
3: i visca les Havaneres!

0: Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Hola a tots i totes.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Doncs bé, sí que estem a punt aquí en els estudis de tindre aquesta cuina ben preparada per als nostres estimats cuiners, la Joana Molins amb Ventura Cantó. Amb Ventura Cantó, la Joana Molins, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé.
2: Molt bé.
0: Sí, cuinant, no? Cada dia.
2: Sí.
0: Vinga, què menjarem avui? Què ens proposeu?
2: Farem avui jo faré el plat i la de dos farà la coca.
0: Ui, que bo. Vinga, va.
2: Jo faré un tarnasco amb peres.
0: Tarnasco amb peres, vinga.
2: El tarnasco és una cuixa de xai, ceba, tomaca, pastanaga, alls, oli, sal i un got de vi blanc.
0: Molt bé.
2: I després les quatre peres, que es farà amb el vi negre, i vi negre, que es farà bullit.
0: Les peres que són? De les llimoneres, de les de Sant Joan?
2: Jo agafo aquesta grossa, no, de Sant Joan. Si vols fer de Sant Joan, n'hi has de posar 8, almenys.
0: Clar, són molt petitones.
2: Però jo agafo aquesta gran i la faig partida per 4 talls.
0: Ja val.
2: Pelada, si vols.
0: Pelada.
2: Pots fer pelada a 4 talls.
0: Molt bé. Vinga, posem-nos a fer aquest tarnasco.
2: Vinga, el tarnasco es posarà al forn, que ja té 4 talls, esclar, una cuixa de xai i és grossa per regla general.
0: És a dir, tota una cuixa de xai.
2: Tota una cuixa.
0: Val, jo pensava que no volies dir, bueno, em fa malament, de la part del presó avall, em pensava. No, tota una cuixa.
2: I després tallada en 4 talls.
0: Val, molt bé.
2: Perquè ja després de cuita ja no cal.
1: La fas marcar, no?
2: La fan, o la marques.
1: La marques.
2: Igual, la marques. La fas al forn, i com ja està fent el forn, jo ho he dit amb sal i oli, i també pot fer, si vols posar-hi, en greix,
0: Val.
2: Queda molt bé.
0: El greix hi dona un bon gustet, totes
2: sí,
0: les
2: bon
0: coses
2: gustet.
0: Fas guisadetes.
2: I fas tota la ceba, la tomaca, la pastanaga i els alls, tot així, que es faci el forn tot. Que després d'això hi farem una
0: ho
2: passarem pel xino, i ho farem una mica de salseta. La picada la pots fer o no la pots fer? Ja que ja has posat alls aquí.
0: Sí. L'ai, que quan se'ns recomana, és una cabeça
2: unes quantes peces? L'ai no fa mai
0: no
2: mal.
0: No fa mai mal.
2: Mal, mal. I l'ai és molt recomanable.
0: I pastanagues, quantes?
2: Un parell de pastanagues.
0: Pastanagues.
2: Un parell de cebes, i ja està.
0: Pastanagues. Tot això tallat així a juliana?
2: Sí. No, tallat així a quadres, el mateix fet per fer el forn.
0: Val, molt
2: posat
0: bé.
2: Posat el forn, que després passat amb un xino, fas la salsa. I fas els talls de la cuixa de xai, i ho vagi fent el xup-xup.
0: Molt bé.
2: Després del forn, eh?
0: Escolta'm, aquests quatre talls, com també deia la Joana, marcada la cuixa de xai, després com ho fas per servir-ho, això? Acabes de desossar-lo i fas talls?
2: No, no,
0: o cada un li dones un tall de terme, però esclar, els talls són molt grossos.
2: Aquells de tallar d'allòs els parteixes.
0: Va, doncs, acabes
2: però si no vols fer-ho així, perquè no quedi l'os, allò a l'os que a vegades queda, o pots fer-ho abans.
0: Ah, val.
2: Per fer-ho abans tallat a talls i fer-ho al forn igual.
0: Val, però després es casarà més en compte que no quedi massa cuit, no? També?
2: No, no, és igual, no passa res.
0: No.
2: Ja queda molt. I les peres es tallaran, pot tallar quatre talls, o sigui, la pera de dalt a baix, tallada quatre talls. Pelades i tallades. I fet una mica d'aigua i vinagre.
0: Aigua i vinagre?
2: M'ho dit.
0: Meitat i meitat, més o menys, Ventura?
2: No, més aviat vinagre.
0: Vale, més aviat.
2: No, i després, el vinagre depèn, n'hi poses una mica, no hi poses per
1: sucre. Hi poses sucre?
2: I una
1: sucre,
2: mica,
1: no?
2: Una mica, sí, una mica.
0: Escolta'm una cosa, quant de rato han de bullir?
2: Vas
0: o has de provar-ho?
2: No, vas provant després amb el gabinet mateix, punxes, i si et cau, és senyor que està cuit.
0: Ah, cuit, molt bé.
2: És igual que la patata bullida, que la punxes i si et cau és senyor que està...
0: Ah, molt bé, està al punt. Molt bé. Molt bé, Ventura, digue'ns els ingredients,
2: mira,
0: que els anotem altra vegada.
2: La cuixa de xai, ceba, tomaca, pastanaga, alls, oli, sal i un got de vi blanc.
0: Molt bé.
2: Quatre peres i vinagre.
0: Molt bé.
2: Ja està.
0: I les peres partides i...
2: Les peres pot ser partides, i si les vols fotre enteres, enteres, eh?
0: Molt bé.
2: I si vols fer-ho amb pera, pera de Sant Joan, que diuen, pas que la pera de Sant Joan és més... Es fa més.
1: Ah, sí?
2: Es fa més. O sigui, més petites, es fa més. Que també ho pots fer, però esclar, abans de posar-hi... quatre peres i has de fotre-n'hi 8 per quatre persones.
0: Molt bé, anem cap a la coca, va.
2: Anem a la coca.
0: A veure.
1: Molt bé, doncs avui portarem la coca, però no la clàssica de brioix, sinó una coca amb pasta de full i crema.
2: Hombre.
1: També aquesta mateixa es pot fer amb llardons.
0: Ah, que
1: si
0: bona.
1: No us agrada la crema, la podeu fer en llardons.
0: Què dius? Si m'ho apuntar, però ben apuntat.
1: I és ràpid, eh?
0: Sí?
1: Sí. Heu d'agafar dues làmines. Jo compro dues làmines de pasta de full, però no congelada, sinó d'aquesta que ja venen fresca.
2: Sí, fresca.
0: Fresca, eh?
1: Sí. Sí. 50 grams de pinyons o ametlla, si no voleu posar pinyons, l'ametlla aquella crua, tallada, aquella que venen molta petita. Sucre per pintar, sucre per la coca, i llavors per pintar la coca o les clares curem conjurant sobrat de fer la crema, que ara us ho explico, i aigua per posar en remull els pinyons i l'ametlla.
3: Ah, va, molt
1: o l'ametlla, el que hi poseu.
2: No ho fas amb moscatell, no, amb aigua.
1: No, jo, el què?
2: A remullar.
1: Sí, jo us remullo amb aigua.
2: Amb aigua, aigua.
1: Sí, sí, sí, sí. Llavors, per la crema pastissera, és com la crema catalana, però més espessa. Llavors, és mig litre de llet, 4 ous, només el rovell, 100 grams de sucre, un tros de canyella, una mica de llimona, maicena o midó, 40 grams, i una cullerada de postres de mantega.
3: Midó se'n troba encara, Ivana?
1: Sí, sí. Ara ja poso... Jo, com que el que tinc més a mà és la maicena, i poso maicena.
3: Sí, però per això t'ho dic, és que el midó fa temps que no
1: ho
3: veia.
1: Sí, però encara n'hi ha, sí. Llavors, agafem aquest mig litre de llet, ara ho explico primer per fer la crema, i el posem a bullir, junt amb la llimona i el trosset de canyella. Quan ho tinguem bullit, ho separem, i ho deixem que allò reposi una mitja hora. Llavors, colem aquesta llet, perquè sempre ha fet un tel, i llavors la canyella i tot ja ens queda en el colador, i comencem a agafem els rovells d'ou i el sucre, i ho batem ben batut, que ens quedi una pasta ben homogènia, ben barrejat. Llavors hi tirem aquesta llet, però en guardem una miqueta d'aquest mig litre de llet, en guardem una mica, i llavors en aquest mig litre, en aquesta mica que hem guardat, hi posem el midó o la maicena, i això també ho barregem ben barrejat. Quan veiem que tot està ja ben dissolt, ho tirem aquí la llet i ho posem al foc. Ho comencem a remenar. Jo ho remeno amb allò de les sopes, amb el...
3: Sí, amb aquell batidor.
1: Amb el batidor,
3: sí,
1: aquell, el petit.
3: Sí.
1: Doncs ho poseu al foc, i com veieu que ja comença a espessir, ho traieu del foc i ho acabeu de remenar una mica fora del foc.
2: Fora.
1: Ho poseu en una plata i poseu paper film a sobre perquè no us quedi aquell tel que a vegades ens quedaria a sobre de la crema, que ens queda... ens queda un tel. Doncs
3: sí.
1: Llavors hi posem el paper film, però el paper film que toqui la crema, eh? I els voltants, que quedi sellat, no que no hi toqui, perquè si no l'aire entra igual. Que toqui. La deixem refredar una miqueta. Llavors hem agafat una base de la pasta de full d'aquesta, la posem a la plata junt amb el mateix paper que porta a la pasta de full. La posem a la plata i amb una forquilla la punxem.
3: Ah, està bé.
1: Menys els cantons. Els cantons deixem uns 2 centímetres, perquè allò és el que tombarem.
3: Ah, molt bé.
1: I llavors, quan la tinguem punxada amb la forquilla, hi posem la crema. Amb aquell mig litre de crema us anirà bé. La ben esteneu, i llavors tenim l'altra pasta, que això és el que és com més costa, però no. I traieu una mica el paper i l'ajunteu. Ajunteu les dues pastes.
3: Sí, sí, sí.
2: El treure el paper,
1: exacte.
2: Una mica, si ha quedat una mica de crosta, ho treus.
1: Sí, treus el paper. I llavors, dels cantos, si un us ha quedat una mica més fora que l'altre, perquè a vegades, com que la pasta de full s'estira una mica, llavors amb els cantos, amb un gabinet, la feu ben quadradeta.
3: Ah, molt bé.
1: Sí, amb el gabinet la deixeu ben quadrada, que sempre en sobra una mica. I llavors hi passeu una mica a la mà. Una mica a la mà, perquè us quedi la crema i tot ben d'allò. Llavors hi poseu l'ametlla o els pinyons, que com que els tenim remullats, els haurem tret de remull, els haurem escorregut i els haurem passat un paper film.
3: Ah, val.
1: Llavors els atirarem a sobre i llavors... No, primer la pintarem. La pintarem amb aquests rovells d'ou, amb un rovell d'ou que l'haurem batut, i la pintem. Com la tinguem pintada, llavors hi tirem els pinyons o l'ametlla, el que vulguem, i a sobre el sucre. Llavors ho enfornem a 200 graus.
3: Clar, ja tens de quedar el forn preparat.
1: El forn ja el tenim preparat. Com comencem, posem el forn a 200 graus. Preparat dalt i baix. I llavors la posem uns 25 minuts, que és el que més o menys està. Veureu que us puja molt bé. Si ho voleu fer en llardons, per comptes de la crema, compreu llardons i els tritureu ben petits. I poseu a la base els llardons, a sobre l'altra base... I això, a més amb el corró, ho passeu una mica, perquè els llardons quedin ben prensats amb les dues bases.
3: Que bo.
1: Queda més fina amb això. I poseu lo mateix. I poseu lo mateix els pinyons, o si voleu l'ametlla aquesta petita, i el sucre, ben ensucrat, perquè com que no porta sucre, sucre blanc.
3: Doncs realment, doncs ben fàcil.
1: Fàcil, i queden molt bones,
3: Aquesta amb llardons ha de ser...
1: En llardons queda molt bona, sí.
3: Molt bé, doncs aquí tenim un menú realment bo, aquest ternasco, i aquesta coca de full i també de crema, que realment és un àpat exquisit, eh?
1: Sí, ja tenim el Sant Joan arreglat.
3: Ja el tenim a punt. Moltíssimes gràcies a tots dos, un bon Sant Joan, una bona entrada d'estiu, sí, i bé, ens anirem retrobant.
1: Adéu. Gràcies.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Tot i la presència de dorsal anticiclònica, creixien les nuvolades ahir amb força al Pirineu, fins i tot deixant alguns ruixats en aquest sector. Amb el mapa de pressió en superfície i precipitació associada, veiem com continuem sota la influència de la dorsal anticiclònica. Aquesta bascularà una mica cap a l'est els pròxims dies amb l'acostament de la pertorbació en el sector de l'Atlàntic, tot i que no ens afectarà de manera directa. Amb el mapa de temperatura a 850 hectopascals, uns 1.500 metres d'altitud, veiem com la tonalitat més rogenca comença a perdre intensitat, tot i que mantindrem la temperatura en aquest sector més alta del normal, encara mantenint la temperatura en superfície per sobre de la mitjana climàtica. La matinada deixarà pas a un matí bàsicament assolellat, amb una mica de calitja en calç encara per la pols en suspensió, però el protagonista bàsicament serà l'ambient assolellat. A partir del final del matí creixeran nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot del sector occidental, deixant anar en aquests sectors alguns ruixats localment, també podrien arribar avançada la tarda al nord de la depressió central. L'acumulació d'aigua serà feble, moderada en alguns casos, també aquestes precipitacions localment podrien anar acompanyades de tempesta. En aquest sentit, doncs, encara avís de situació meteorològica de perill per calor extrema, sobretot el sector de Ponent, però també les comarques pròximes i també en algun punt també del sector de l'Empordà. A mitjà termini esperem un ambient bàsicament molt càlid, amb alguns ruixats aïllats a punts de muntanya, alguns núvols alts de cara a dijous, però com dèiem, en general, bàsicament esperem sol i calor. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
10: Hola a tots i totes.

0: informació, música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
3: Especial de Sant Joan a Ràdio Vila-sacra. Una especial selecció musical
4: exclusiva, triada amb lupa i sensacional.
5: I visca el Barça i visca el que viu!
3: Tu hi poses la coca i el cava, i nosaltres hi posem la música.
5: Ale, ale!
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 75.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat.
3: No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
5: Hauran trucat.
6: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: No entenc per què es respecta la voluntat d'un testament i, en canvi, no se'ns escolta ara que som vius i diem que no volem anar a una residència. Ajudeu-me, a mi i a tots els ancians, a quedar-nos a casa i a morir entre les nostres coses. Segurament viuré millor.
3: Des de Ràdio Vila-sacra, recolzem el missatge de que puguis triar quedar-te a casa. Ràdio Vila-sacra està amb tu.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 17.
2: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: Si tenim present que al llarg de la història qui més, qui menys ha deixat una frase i aquesta frase ha quedat gravada i arxivada als arxius de la història, qui ens diu a nosaltres que Sant Joan no va dir frases? Frases que algú va escoltar, les va anotar, potser ell mateix, i ens han arribat als nostres dies. Qui no estima ja està mort, diuen que va dir Sant Joan. Posa amor on hi ha amor i el que trauràs serà amor. Parli lo just. I si no li pregunten, no cal que respongui. Una altra bona frase. Em sembla que el secret de la vida consisteix simplement en acceptar-la tal qual és. Una altra frase de Sant Joan. Jo no tinc ni ofici ni benefici, perquè la meva tasca és repartir amor. Mira'l, mira-l'ell. Al final dels dies apareixerà la teva consciència. Hi han unes 20 o 25 frases, però jo crec que amb aquestes, per un dia de Sant Joan, en tenim prou. Tot i això, com us dic sempre, si aneu a Google i busqueu frases de Sant Joan, en trobareu per donar i regalar, com tot a la vida.

0: petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. Cal llegir les instruccions de cada article. I recordeu no subjectar els petards amb les mans. No porteu ni amagatzemeu els petards a les butxaques. No manipuleu cap petard sense la supervisió d'un adult. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic. No poseu els petards prop de la cara o del cos. Preneu totes les mesures de seguretat que tingueu a l'abast. No llanceu mai petards contra ningú. No enceneu coets a menys de 500 metres de zones boscoses.
1: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: 656 19 70 62.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola.
4: Tiene 5 nuevos mensajes y 5 mensajes guardados.
5: Soc el Mari de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilassaca. Soc el Mari de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilassaca. Soc el Mari de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilassaca.
6: Sí, has escoltat bé. Ens diu que és de Santa Pau, a la Garrotxa, i segurament has escoltat ja 4 missatges d'ella on gustosament ens explica coses de pagès. Com diem sempre, a Ràdio Vilasacra, fets, no paraules. Hem superat les 3.500 trucades des del 2019.
7: Participa amb nosaltres.
8: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
7: Repetiràs.

0: ja sonen.
1: Ja és Sant Joan, la nit més màgica de l'any.
0: Vine a la teva fleca de confiança on trobaràs una gran varietat de coques de Sant Joan. De crema, de llardons, de fruita...
1: Les coques de Sant Joan no poden faltar en aquesta celebració.
0: Perquè són el més bo i millor d'aquesta tradició. És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
4: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
3: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
4: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
3: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
7: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
8: Ara escolteu l'altra ràdio. Vinga.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: Això és la caixa de sorpreses.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entens?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Farcides de crema, de xocolata, amb fruita confitada o de llardons, la coca de Sant Joan no pot faltar a taula per celebrar la nit més curta de l'any.
2: A mi la que més m'agrada és aquesta porta crema cremada i fruita per sobre, és la que més m'agrada, però normalment comprem aquesta i la de llardons.
3: I ho celebrarem, cava, coca i el que sigui.
1: Però perquè tots puguem gaudir d'aquest dolç, els pastissers han treballat tota la nit. Ens ho explica la Gisela Ballart, gerent de l'Obrador Triomf.
4: Nosaltres treballem el dia 22, a les 4 del matí entrem, i fins al 23, quan acabem, és aquell moment quan es venen totes.
1: Una feina que després es veu reflectida en la qualitat d'aquest dolç. De fet, els pastissers fan una crida a comprar coques artesanes. Marc Fàbregas, responsable de brioixeria de Hoffman.
5: Jo crec que sempre s'ha de tirar per l'artesania, pels oficis que realment s'estan perdent, i jo crec que el que marca molt la diferència és només l'amor que li fiques a l'hora de fer una coca, el producte que porta, tot.
1: Pel que fa al preu, enguany es manté com sempre, ho explica Miquel Zaguirre, president del Gremi de Pastissers de Barcelona.
6: Ingredients no han pujat, llavors els preus seran molt semblants.
1: Afegeix que esperen superar les vendes de l'any passat, el que significa que aquesta tradició es manté molt viva a la nostra cultura. De fet, per molt aquesta nit no seria tan màgica sense menjar un tros de la coca de Sant Joan.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
7: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: El temps.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
12: Tot i la presència de dorsal anticiclònica, creixien les nuvolades ahir amb força al Pirineu, fins i tot deixant alguns ruixats en aquest sector. Amb el mapa de pressió en superfície i precipitació associada, veiem com continuem sota la influència de la dorsal anticiclònica. Aquesta bascularà una mica cap a l'est els pròxims dies amb l'acostament de la pertorbació en el sector de l'Atlàntic, tot i que no ens afectarà de manera directa. Amb el mapa de temperatura a 850 hectopascals, uns 1.500 metres d'altitud, veiem com la tonalitat més rogenca comença a perdre intensitat, tot i que mantindrem la temperatura en aquest sector més alta del normal, encara mantenint la temperatura en superfície per sobre de la mitjana climàtica. La matinada deixarà pas a un matí bàsicament assolellat, amb una mica de calitja en calç encara per la pols en suspensió, però el protagonista bàsicament serà l'ambient assolellat. A partir del final del matí creixeran nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot del sector occidental, deixant anar en aquests sectors alguns ruixats localment, també podrien arribar avançada la tarda al nord de la depressió central. L'acumulació d'aigua serà feble, moderada en alguns casos, també aquestes precipitacions localment podrien anar acompanyades de tempesta. En aquest sentit, doncs, encara avís de situació meteorològica de perill per calor extrema, sobretot el sector de Ponent, però també les comarques pròximes i també en algun punt també del sector de l'Empordà. A mitjà termini esperem un ambient bàsicament molt càlid amb alguns ruixats aïllats a punts de muntanya, alguns núvols alts de cara a dijous, però com dèiem, en general, bàsicament esperem sol i calor. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
14: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
15: Bon preu i esclat.
16: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, Després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: Els ciutadans estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. Així ho constata una enquesta presentada a la primera trobada internacional sobre drets digitals organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Cristina Martín.
15: Un 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet, una preocupació compartida pel govern espanyol. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització.
17: La ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
15: Una desprotecció que no només afecta els infants. 7 de cada 10 participants en l'enquesta creu que la protecció actual dels seus drets a internet és insuficient, tal com explica l'autor de l'informe, Jordi Muñoz.
18: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació.
15: L'enquesta, elaborada per la Universitat de Barcelona, s'ha fet a partir de 2.500 trucades telefòniques.
0: Selecció informativa de Ràdio Vilassar.

0: I parlant d'emocions...
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Bueno, què? Revella o què? Revella o què hace? Sí, revella sí, però allò que diuen, ara la nova paraula de moda hauria de ser el però. És tot sí, però. Revella sí, però petita. Petardo sí, però. Ballar sí, però. És el nou, la nova normalitat, és el sí, però. Perquè serveix per gairebé tot. Poseu. Que podrem ballar? Sí, però... Llavors, a les discoteques no, amb les distàncies de seguretat, pim-pam, no sé quantos... Que podrem celebrar la Revetlla de Sant Joan? Sí, però... Que podrem tornar a fer formacions? Sí, però... Que... La nova normalitat, el sí, però. Alguna recomanació extra? Sí, el sí, però.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: Aquest vespre fem uns dips amb els col·legues. Alguna idea?
1: Doncs el que triomfa sempre, ja ho saps, és l'humus.
0: Sí, ja hi havia pensat, però està molt vist, no?
1: Fes-lo de colors.
0: Ah, sí? Com?
1: Humus de remolatxa. Necessitem cigrons cuits i una mica del seu suc. Dues cullerades de tagín, un gra d'all, dues cullerades de suc de llimona i una remolatxa bullida i sal.
0: El procediment és molt semblant a l'elaboració de l'humus tradicional. Si mai n'heu fet, ja la coneixeu.
1: Posem dins una batedora de bas els cigrons, el suc dels cigrons, el suc de la llimona, el tagín, l'all i ho triturem 10 segons.
0: En funció de com ens agradi de fi, el triturem 10 segons més. Després hi afegim la remolatxa bullida i ho tornem a triturar, fins que quedi ben integrada i faci canviar el color de l'humus.
1: Finalment, posem l'humus en un bol i afegim les llavors de sèsam acabades de torrar i el servim amb unes torradetes petites i unes gotetes d'oli d'oliva.
0: Oh, quines ganes que sigui l'hora de sopar!
2: Quins fogons!
1: Seguiu-nos al YouTube
2: o al Facebook de Quins Fogons, amb Clara Simó i Marina Antonet.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?
6: Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el llibre de cuines. A la venda als punts habituals.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilasacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
5: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
6: Escolta. Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
7: L'Arcada de Fares. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. És un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 59 08 55.
8: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
9: Propostes en xarxa.
10: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
11: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
10: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Hospital Santa Caterina de Sal ha posat en marxa un projecte pioner per millorar l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o autisme, Joan Sisquella.
2: Per evitar l'angoixa i les dificultats afegides que tenen aquests pacients a l'hora d'anar al metge, explicar o interpretar símptomes o sotmetre's a una prova diagnòstica, s'ha preparat material adaptat. S'ha creat, per exemple, un cronograma amb fotografies reals i dibuixos que facilita que sàpiguen tot allò que els passarà durant la visita. En paral·lel, tots els professionals sanitaris han fet formació en accessibilitat cognitiva. D'aquesta manera es vol que la discapacitat o l'autisme no comportin pitjors indicadors de salut que la població general, perquè l'atenció en el seu cas és menys eficient. Claudi Camps és el director de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària.
3: L'atenció mèdica, sanitària que reben, és menys eficient, diguem-ne. Per què? Perquè aquestes persones, per una banda, expressen d'una manera diferenciada a la resta de la població moltes vegades el malestar, els símptomes, el dolor, i diguem-ne que les professionals sanitaris no estan preparades o formades per realment entendre aquesta manera d'expressar tots aquests símptomes.
2: Les famílies d'aquests pacients asseguren que les visites mèdiques i les proves són molt més relaxades gràcies a la posada en marxa d'aquesta iniciativa pionera.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Notícies, curiositats, música i sensacions.

0: en Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Aquest estiu, respira.
2: Sant Joan. Ràdio Vilasacra.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Coca de Sant Joan, coca de Sant Joan, la coca que més m'agrada és la coca de Sant Joan.
2: Per Sant Joan no serveix qualsevol cosa.
3: Ràdio Vila-sacra, la sensacional.
2: Amb Ràdio Vila-sacra és una altra cosa.
4: A Ràdio Vila-sacra sempre és especial.
5: Sant Joan com cal.

0: Aquí estem amb els fogons i davantal, un davantal realment preciós, un davantal que portem nosaltres amb molta estima, un que porta unes lletres, doncs, grans, que es veuen molt, i que després resulta que nosaltres, a veure, jo l'únic que no me'l poso sóc jo, perquè com que diuen que els hi faig més nosa que servei, no, resulta clar, que no, no m'és present. Ben dur, és veritat, bon dia.
1: No, algú no ha tardat el plat, eh?
0: Esclar, bueno, a mi me toca sempre un amic. Joana, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
1: Joana Reina.
2: Bon dia, bé.
0: Mira, tots dos, ells dos, aquí hem fet la xerrada, pim-pam, pim-pam, vinga. I què han decidit avui? Que la Joana li tocarà.
1: La Joana avui li
0: toca. Com que, esclar, és el seu sant, li toca, doncs, treballar una miqueta més, no, Joana?
2: Sí, doncs, tant.
0: Vinga, ve tu aquí, que es fa preparat la coca per
2: la
0: Sant
2: coca.
0: Joan. Oh,
2: sí, una coca de Sant Joan, fàcil, eh?
0: Sí. Fàcil,
2: fàcil, eh? Sí.
0: És que, no sé per què els cuiners ho trobeu tot fàcil, jo no ho entenc.
2: Sí, aquesta sí, aquesta és fàcil.
0: Sí, doncs sí. Que també em vaig apuntar molt, amb molta cura.
1: Ah, saps? Bueno, perdó, saps per què? Perquè el cuiner me'n fan una cosa, fan dos o tres o quatre.
0: Què dius ara?
1: Estan fent una cosa allà, estan tallant una altra cosa...
2: I tant, i tant.
0: I no se'ls crema res, eh?
2: No, no, normalment no, a mi no, no se'm crema...
1: Alguna passada, alguna vegada de passar alguna cosa al forn.
2: No, no, bé, al forn, no, no, hi ha el programa, hi ha el programador, ja toca...
1: Home, que hem provat el forn aquests que tenim...
2: Ah, no, però ara sí, els moderns sí.
1: De foc, dies de vigilar, eh?
0: Home, els de foc, a veure, i després també anar posant amb els de foc perquè sempre estigués a la mateixa temperatura, no?
2: Sí, era molt diferent,
0: sí. Complicat, eh? Tot això, Joana, ja ho has viscut, eh? Tot això,
1: veure-ho,
0: la teva mare, la família...
2: La meva mare, sí, tots, tots. Cuinàvem amb els tres peus, imagina-t'ho.
0: Mare meva, mare meva, mare meva. Vinga, va, ingredients per aquesta coca de Sant Joan.
2: Farem una coca de full amb crema i pinyons.
0: Ui, que bona!
2: Comencem pels ingredients. Per fer la coca, diguéssim, dues làmines de pasta de full.
0: Això ja es compra.
2: Ja la comprareu feta, o hojaldre. Si aneu al supermercat, poder full no diu, diu hojaldre. Dos. 50 grams de pinyons, sucre i un ou per pintar la coca.
0: Després, un ou sencer?
2: Un ou, sí. Un ou. Llavors, els ingredients per la crema pastissera. Un quart de litre de llet. Ai, perdó, mig litre de llet. Quatre ous. Només... el rovell, eh?
0: Ah, vale.
2: 100 grams de sucre, un trosset de canyella, una mica de pell de llimona, maicena 40 grams o midó, el que vulgueu,
1: el
2: que vulgueu, i una cullerada de postres de mantega.
0: Molt bé.
2: Llavors, comencem a com ho farem, això. Agafem la làmina, aquesta de full, una, la posem ja a la plata del forn, junt amb el paper que ve ja, diguéssim, de la mateixa, de la mateixa làmina, sí, la mateixa làmina de paper.
0: Val, no hem de comprar el paper.
2: No, no, no, aquell mateix paper.
0: Val.
2: El posem a sobre la plata i llavors amb un corró ho estirem una mica amb la mà, però que no us, la forma que no es marxi, només l'estireu una mica. Llavors agafeu una forquilla i punxeu aquesta base.
0: Punxada,
2: punxada.
0: Però molt punxada.
2: Sí, punxada. Menys 2 centímetres de cada lateral.
0: Ah, va.
2: Que el deixarem sense punxar. Ara ho veureu per què. Llavors, quan tingueu això, ja heu fet la crema, després us ho diré com ho fem, i llavors hi posarem la crema. Llavors hi posarem l'altra làmina a sobre, d'aquesta, però aquesta sense punxar. Llavors, els cantos els tombarem o amb una forquilla els aixafarem que quedin tots dos.
0: Vale.
2: I llavors, amb aquest ou que us he dit, pintarem tota la coca. Amb l'ou. Llavors, els pinyons els hi tirarem a sobre i els haurem deixat, mentre hem fet tota aquesta preparació, amb aigua. Ah. Perquè no se'ns cremin, perquè llavors passa que els pinyons queden cremats. Si els deixes en remull, no. Els tirarem per sobre i posarem sucre. I el posarem al forn, depèn del fabricant que us digui. Normalment és a 200 graus, 30 minuts. Llavors vosaltres ja veureu que va pujant, vigileu el forn, cada un el seu forn, i llavors ja està, ja la teniu
0: bueno,
2: a punt.
0: Però
2: llavors,
0: aquest,
2: per fer la crema...
0: Joan, un moment, però aquesta coca no ha de pujar gaire, no? Perquè
2: no,
0: si
2: no.
0: És de full...
2: sí,
0: o sigui...
2: no, quan veieu que està rosseta,
0: ja
2: podeu treure, perquè ara ja haurà pujat, eh?
0: Però puja una mica.
2: Puja una mica,
0: bueno,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: a vegades amb aquestes coques que han de pujar, si obres el forn, diuen que no pugen.
2: No, aquesta vosaltres no el vigileu des de fora, ja veureu que com estigui ros, ja us ho dic, 30 minuts, 35, tot el mes, eh? Ja ho teniu bé. Llavors, per fer la crema pastissera, tal com us he dit, el mig litre de llet, agafeu aquest mig litre de llet i el poseu a bullir amb la mica de pela de llimona i a la canyella. Quan hagi bullit, la traieu del foc, la coleu i la deixeu refredar. Llavors traieu una petita part d'aquesta i desfeu la maicena al midó, el que vulgueu, ho desfeu ben desfet. Llavors agafeu un pot i poseu els ous, els rovells d'ous i el sucre. Ho bateu ben batut, amb una forquilla o amb una cullera fins...
1: o
2: amb allò de les sopes,
1: sí, sopa.
2: Que no me surt ara, com se diu. Llavors ho remeneu que us quedi ja la massa, tot això ben barrejat. Llavors hi tireu la llet, ho poseu al foc i això sí, ho heu de remenar constantment. Com veieu que comença a espessir, tanqueu el foc, ho traieu i ho poseu en un plat. Ho deixeu refredar i ompliu la coca d'això.
1: Una espumadora.
0: L'escomadora.
2: No, l'escomadora no és, és allò de fer les sopes.
1: Sí, la...
2: Bueno, com les varilles elèctriques, sí, però manual. Sí, sí. Perquè les varilles.
0: Però les elèctriques no les
2: recomanen,
0: no, Joana?
2: No, amb això res.
0: Ah,
2: amb això res de varilles. Amb la varilla manual.
0: Sí. Escolta'm una cosa, si veiem que la crema no queda gaire... no queda gaire
2: espessa,
0: què fem?
2: No, amb aquests 40 grams te queda espessa, perquè és, això ja és especial per farcir, perquè ha de quedar espessa.
0: Ha de quedar espessa. No, perquè hi ha vegades...
1: Molt midó i tot
2: això ja hi queda, eh?
0: Sí. Bueno, és que hi ha vegades amb la crema, fas crema sola, i hi ha vegades que te passa que la veus una mica, et queda una mica líquida, no?
2: És que si fessis una crema catalana, amb aquests 40 grams, una mica massa espessa seria.
0: Val.
2: Jo això aquesta us la dic per farcir això, perquè ha de quedar espessa, perquè he dit que quedi consistent.
0: Molt bé.
2: Vale?
0: Molt bé,
2: doncs
0: Joana.
2: És això, si voleu torno a repetir-ho.
0: A veure, què t'anava a dir? I això has dit en el forn a 250?
2: No, a 200.
0: A 200, val.
2: A 200.
0: És que m'agrada això del forn.
2: Sí. Dalt i baix.
0: I anar-ho mirant, no hi ha una...
2: No, més o menys uns 30 minuts, però esclar, depèn de cada forn. Hi ha un forn a 200 que courà una mica més o una mica menys.
1: Rosa Maria. Abans aquests forns existien i es feien en forn de pa.
0: Sí.
1: Però clar, aquella temperatura sempre era més o menys una temperatura forta, perquè allà on feia el forn...
2: Era molt diferent.
1: I ara, esclar, el que diu la Joana, ho pots anar vigilant perquè hi ha el vidre davant,
2: sí.
1: Ho pots anar vigilant com va.
2: Quan han passat 25 minuts estàs al tanto i dius, ja la trec,
0: Que escolta'm, també amb les cuines i els forns d'ara moderns, a veure, segons de quines marques són, les temperatures i el rato també s'ha de vigilar,
2: Sí, és que depèn del forn,
0: Això algunes vegades allò que dius segons la marca, també, vaja, has d'estar-ho vigilant. Per saber si està ben cuit, hi ha alguna fórmula, Joana, amb coses que
2: aquesta
0: diu que has de posar
2: no. S'ha de punxar les que són de brioix o les que són de pa de pessic,
0: sí.
2: Però aquesta no, perquè aquesta ja, ella sola, quan ha pujat i ha quedat rossa,
0: sí.
2: ja. L'única cosa que a vegades pots fer és obrir una mica el forn i mirar que la part de sota, si t'agrada rossa, ja ho sigui una mica. Però si ho poses al segon nivell del forn,
0: sí.
2: A baix de tot no, a l'altre, i el coure al dalt i a baix ja queda uniforme,
1: A més, pensem que la coca té una llosa de dos dits.
2: Exacte.
1: En canvi,
2: el pa de pessic té un gruix a vegades
1: enorme.
2: De 5 centímetres o més, depèn. Llavors allò sí que s'ha de punxar amb un pinxo i mirar. Allò és la de brioix, que aquella ja es fa amb farina de força, es fa amb llevat de forner, s'ha de deixar que llevi, s'ha d'estirar. Jo em vaig fer un dia una d'aquestes i no em va quedar gens bé, no l'he repetida, perquè em va quedar més dura que jo què sé.
0: Aquestes, ara de totes maneres és un gran què poder trobar ja aquestes capes fetes,
2: sí.
0: Perquè per si els tens que treballar tu i fer els de tu també...
2: No, aquesta també la pots fer tu, però...
0: Bueno,
2: és
0: clar, està allà
1: amassant. Parlant d'això de les coques, la meva dona una vegada em va fer una i ho dic ben clar, no la volia ni el gos.
0: Ui,
2: no.
0: Quan te senti, Ventura, la teva senyora ja veuràs ara.
1: Ara fa uns bunyols i uns d'allòs.
2: I els bunyols també. I ara la vull tornar a fer, aquesta, eh? Aquesta no vull desistir, un altre dia la faré.
0: Aquesta que no em va quedar bé.
2: Aquesta que no em va quedar bé.
0: Escolta'm, ja pensava que els cuiners sempre es quedava bé tot, eh?
2: No, és que la cuina és una cosa i la reposteria és molt punyetera, Molt, eh? Molt.
0: Jo no sé com molta gent s'anima sempre a fer coses de reposteria i històries d'aquesta, que s'ha de comprar aquella cullereta tan petita, no? Que és per fer els mil·lígrams... I el que
2: sé... Ja tenim les mesures aquelles, sí. I la balança aquella petita sempre a punt.
1: El meu germà pastisser tenia una bàscula d'aquelles tan grans que abans hi havia aquelles peses i per acabar ho feien amb monedes.
0: No.
1: Has de tenir allò.
0: Mora
1: el pastisser té allò clavat, eh?
0: Era ben exacte, així, eh?
1: Exacte, exacte.
0: Molt bé, Joana, anem que ens expliquis altra vegada els ingredients.
2: Va,
0: agafeu nota que podeu fer la coca de Sant Joan nosaltres, ja m'hi poso jo també, a casa nostra, i esperem que ens surti bé creuant els dits. Si seguim totes les instruccions de la Joana, segur que ens surt bé. Vinga, va, anem a...
1: De fet, t'has dit una cosa.
0: Digue'm, Ventura.
1: Prefereixo, no el que diu la Joana fer un altre dia,
0: sí,
1: que quedes bé. I si queda malament,
0: sí,
1: la torna a fer.
0: Sí.
1: Per Sant Joan aneu-la a comprar.
0: Oh, que és dolent, que és entremaliano.
1: No, per quedar segur, vull dir, home, perdona.
0: Bueno, però Joana, si és entre família...
1: Perdona, que no la faran, no els hi sortirà pel que sigui.
2: Sí, aquesta per, sí.
1: Ho dic per així, eh?
0: Vinga, va, Joana, anem-hi.
2: Dues làmines de pasta de full, que els comprareu ja fetes, 50 grams de pinyons, sucre, un ou per pintar la coca. Després, per la crema pastissèria, mig litre de llet, 4 ous, només el rovell, 100 grams de sucre, un trosset de canyella, una mica de pell de llimona, maicena, 40 grams, o midó, el que...
0: 40 grams, agafeu-ho bé, eh? Perquè amb aquesta mida ja ens ho ha assegurat la Joana, que queda la crema al punt, eh?
2: I una cullereta de postres de mantega.
0: Va, molt bé.
2: Si voleu que us ho repeteixi com ho heu de fer, o ja
0: no,
2: estem?
0: No, això ja hem quedat entesos. I bé, doncs, Joana, moltíssimes gràcies. Doncs com fem aquesta coca, pensarem en tu. I diré, moltes felicitats, Joana, per molts anys vinguis a Fogons i davantal. I també, Ventura, doncs, gràcies per estar aquí també, anar afegint aquests tocs de tots quants anys enrere. Les feixines anaven molt bé abans, eh?
1: I tant.
0: Perquè per fer aquest foc viu
1: no,
0: i que...
1: El foc del Penedès eren en feixines.
0: Ah, sí, i ara tantes que
1: n'hi ha... I les cases de pagès també.
0: Tanta que n'hi ha de feixines, sembla que no la deixen tallar, eh? M'assembla, no ho sé, eh?
1: Pensa que abans les cases de pagès doncs, tothom tenia el seu forn, feien el pa.
0: Sí,
1: que, per això feien pa de 2 quilos, eh?
0: I tant, i bo, eh?
1: Jo me'n recordo el petit, una casa de pagès, una llesca de pa de 2 quilos amb mel.
0: Mora
1: d'Eva. Allò s'acaba un mort.
0: Sí.
1: Després de la guerra.
0: Moltes gràcies a tots dos, Ventura, i també Joana. I que bé, doncs ens tornem a trobar aquí la propera...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Tot i la presència de dorsal anticiclònica, creixien les nuvolades ahir amb força al Pirineu, fins i tot deixant alguns ruixats en aquest sector. Amb el mapa de pressió en superfície i precipitació associada, veiem com continuem sota la influència de la dorsal anticiclònica. Aquesta bascularà una mica cap a l'est els pròxims dies amb l'acostament de la pertorbació en el sector de l'Atlàntic, tot i que no ens afectarà de manera directa. Amb el mapa de temperatura a 850 hectopascals, uns 1.500 metres d'altitud, veiem com la tonalitat més rogenca comença a perdre intensitat, tot i que mantindrem la temperatura en aquest sector més alta del normal, encara mantenint la temperatura en superfície per sobre de la mitjana climàtica. La matinada deixarà pas a un matí bàsicament assolellat, amb una mica de calitja en calça encara per la pols en suspensió, però el protagonista bàsicament serà l'ambient assolellat. A partir del final del matí creixeran nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot del sector occidental, deixant anar en aquests sectors alguns ruixats localment, també podrien arribar avançada la tarda al nord de la depressió central. L'acumulació d'aigua serà feble, moderada en alguns casos, també aquestes precipitacions localment podrien anar acompanyades de tempesta. En aquests

0: Sentit, doncs, encara avís de situació meteorològica de perill per calor extrema, sobretot el sector de Ponent, però també les comarques pròximes i també en algun punt també del sector de l'Empordà. A mitjà termini esperem un ambient bàsicament molt càlid, amb alguns ruixats aïllats a punts de muntanya, alguns núvols alts de cara dijous, però com dèiem, en general, bàsicament esperem sol i calor. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.
3: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
4: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
5: Esteu convidats a imaginar. Ja pots imaginar. Si ja ens escoltes, per què no proves de sentir-nos?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot any rere any, els serveis d'emergències mèdiques atenen persones ferides per la mala manipulació dels petards. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos, no apropar-los ni a la cara ni al cos, no encendre petards mai dins de totxanes, ampolles o altres recipients que poden explotar i generar metralles.
1: I fruit de que als boscos, a causa de les copioses pluges dels darrers mesos, hi ha moltíssim material combustible i que el risc d'incendi forestal és molt elevat, Interior demana tenir molta precaució a l'hora de fer ús de la pirotècnia.
2: No llançar coets a menys de 500 metres de les zones boscoses per evitar incendis.
1: Reforçaran un 50% el nombre d'efectius dels bombers, s'incrementarà el personal del telèfon d'emergències CAT-112, així com el nombre d'agents rurals. Això per no parlar dels efectius de Mossos de Trànsit que vetllaran per la seguretat a les carreteres amb controls d'alcohol i drogues.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà 107 FM.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai,
6: ai.
5: I ara? Amic meu, dius...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Als Països Catalans és costum celebrar l'arribada de l'estiu amb la festa de Sant Joan i ho celebrem menjant la coca de Sant Joan. Els orígens d'aquesta tradició remunten a cultures precristianes vinculades a les primeres collites de blat i al culte al sol, gran benefactor de la vida arreu del planeta. No és casual que la cristiandat fes coincidir la celebració de Sant Joan amb el solstici d'estiu, una manera de mantenir un costum que apareix a totes les cultures ancestrals de la Terra. Actualment, la coca és un element gastronòmic molt arrelat a la identitat cultural dels Països Catalans. Obradors nous i de sempre mantenen viu el costum d'oferir aquest menjar tradicional que no falta a cap llar catalana la nit de Sant Joan. Les coques més populars són les de brioche, les de pasta de full, amb fruita confitada, crema, pinyons i llardons.
1: Doncs les coques de Sant Joan, hi ha diverses maneres de fer-la, que pot ser o de pasta de full o de brioche. La de brioche consta de farina, llevat, aigua, ous, mantegues, sucre, i la pasta es deixa fermentar, i quan està fermentada doncs la pots fer els farciments que vulguis. Sol ser de fruita confitada, que és fruita amb sucre, i després també s'hi pots anar afegint coques de crema, coques de cabell d'àngel, coques de greixons, també pot ser farcides amb nata, amb crema, amb nata trufada. I després també tenim les coques de pasta de full, que pot ser amb cabell d'àngel i pinyons, que és farcida, i també de greixons amb el sucre i els seus pinyons. La coca de Sant Joan es pasta un brioche, que es posa a la màquina a la pastadora, i s'hi van afegint els ingredients de sucre, llevat, ous i aigua, i es fa la massa. Després es posa la pasta, es deixa fer una primera pujada, la pasta agafa volum, llavors quan agafa volum la pasta es treballa i es fan les particions i es fan les coques. Després aquesta pasta es torna a passar amb uns armaris de fermentació, que torna a fer una segona pujada. Llavors, quan ha fet la segona pujada, llavors ja pot anar aquesta pasta al forn amb els seus ingredients de sucre, pinyons, crema, fruita, i el forn s'hi sol estar uns 15 minuts amb una temperatura de 170 graus, així, 15 minuts, i ja tens la coca a punt de menjar.
0: Així, la nit de Sant Joan, la nit del foc, la nit de les bruixes, la nit més curta i la nit on celebrem que ja ha arribat l'estiu, tots gaudirem d'una coca que rememora antigues tradicions del país, lloant i celebrant la primera collita de blat i l'abundor de vida que ens proporciona el sol.

0: Sant Joan és màgia, foc i celebració.
1: Aquella coca acabada de fer.
0: Coques que són part del nostre patrimoni gastronòmic i que els nostres flaquers i flaqueres elaboren amb ofici i passió.
1: Per Sant Joan, tria qualitat, tria tradició.
0: Encarrega les coques de Sant Joan a la teva fleca de confiança. Un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremi de Flaquers.
2: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el lleu origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les

0: està fet amb respecte i passió.
1: Gremi de flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
0: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les mans de les nostres flaqueres i flaquers, cada peça de pa artesà amaga tradició, temps i ingredients de qualitat. Perquè el pa és pa artesà quan està fet amb respecte i passió.
1: L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
2: Amb l'encesa de les fogueres i el so i la llum de la pirotècnia s'inicia la nit de Sant Joan, però també amb els sopars en família o amics, on per costum se sol fer un pica-pica i al moment de les postres no pot faltar sobre la taula la tradicional coca de Sant Joan. Voleu saber d'on ve aquesta tradició? Doncs el seu origen es remunta a fa milers d'anys. De fet, per entendre'l, ens hem de remuntar a èpoques paganes, quan les famílies preparaven les coques a casa com a ofrena al Déu del Sol. El motiu principal d'oferir aquest dolç al Déu del Sol era per agrair-li que després de la coneguda com la nit més curta de l'any, tornés a sortir el sol. Antigament tenien una forma rodona amb un forat al mig per representar aquest astre, però amb el pas del temps això s'ha anat perdent fins a obtenir la forma ovalada que tots coneixem, el que es podria dir com la coca moderna es va incorporar a les revetlles l'any 1860 i va ser cap al 1900 quan ja es va considerar un element essencial. Una altra cosa que ha anat canviant amb els anys és el seu acompanyant. Abans s'acompanyava amb vi dolç o ranci, però a poc el consum d'aquestes begudes es va anar deixant de banda per donar pas al cava, que actualment és un altre imprescindible de la revetlla. I més enllà d'aquestes, una altra tradició d'aquesta nit també és la de la coca de llardons. De coques de Sant Joan, en l'actualitat n'hi ha de diferents tipus i diferents mides. Fer coques a casa s'ha perdut i això fa que les pastisseries i les fleques tinguin dies frenètics i s'omplin d'encàrrecs. Tornant de nou al passat, es diu que la coca de Sant Joan s'havia de consumir a l'exterior, ja que fer-ho a l'interior creien que els portaria desgràcies. Potser aquest és un dels motius pels quals per la revetlla la majoria de les persones la celebrem en espais a l'aire lliure.

0: Ràdio més pròxima.
1: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
2: ¿Cómo?
3: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: ¿Cómo?
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Well, I'm not a crook.

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DINT, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edint.es.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
5: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
6: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
7: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: informació, música, entreteniment.
1: Sabies que...
2: La Coca de Sant Joan és un dels elements més emblemàtics de la revella del 23 de juny a Catalunya. Una nit plena de foc, petards, música i tradicions. Aquesta coca dolça es menja per celebrar l'arribada del solstici d'estiu i és considerada un símbol d'alegria i fertilitat. La seva forma ovalada i allargada recorda l'antiga simbologia solar i antigament se li atribuïa la capacitat d'atreure bona sort i prosperitat. La coca de Sant Joan tradicionalment es fa amb una base de brioix i pot anar decorada amb fruita confitada, pinyons, sucre i fins i tot crema o cabell d'àngel. A dia d'avui, n'hi ha versions amb xocolata, nata o farcits diversos. Les fruites confitades, de colors vius, representen les espurnes del foc de la foguera de Sant Joan. I els pinyons, el vincle amb la natura i la terra. Tot i que la coca s'associa a la festivitat cristiana, els seus orígens són probablement pagans, vinculats als rituals de fertilitat i culte al sol. Amb el temps, l'Església va cristianitzar la tradició i avui forma part inseparable de la celebració catalana. Menjar coca a la nit de Sant Joan és una manera deliciosa de compartir, fer festa i donar la benvinguda a l'estiu.

0: Explica'm Història.
1: 97-251-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia, bon dia. En primer lloc, una abraçada a la senyora Caterina. És una persona encantadora, dolça, bona, i és l'ànima del nostre, amistat de tots. I ara vaig al tema. És que n'hi ha moltíssims que us escoltes. És molt interessant, perquè ens fa falta a tots molta cultura i molt coneixement per tirar endavant tot el que portem tots a sobre. D'acord? Vale?
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila Sacra i APA.

0: Doncs bé, sí que estem a punt aquí en els estudis de tindre aquesta cuina ben preparada per als nostres estimats cuiners, la Joana Molins, en Ventura Cantó. En Ventura Cantó, la Joana Molins, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé.
0: Sí, cuinant, no? Cada dia. Vinga, què menjarem avui? Què ens proposeu?
2: Farem... avui jo faré el plat i la de dos farà la coca. Jo faré un ternasco amb peres.
0: Ternasco amb peres, vinga.
2: El ternasco és una cuixa de xai, ceba, tomaca, pastanaga, alls, oli, sal i un got de vi blanc.
0: Molt bé.
2: I després les quatre peres, que es farà amb el vi negre, que es farà bullit.
0: Les peres que són? De les llimoneres, de les de Sant
2: Joan...
0: Pera
2: jo agafo aquesta grossa, no, de Sant Joan. Si vols fer de Sant Joan, n'hi has de posar 8, almenys.
0: Clar, són molt petitones.
2: Però jo agafo aquesta gran i la faig partida per 4 talls.
0: Ja val.
2: Pelada, si vols.
0: Pelada.
2: Pots fer pelada a 4 talls.
0: Molt bé. Vinga, posa'ns a fer aquest ternasco.
2: Vinga, el ternasco es posarà al forn, tallat en 4 talls, esclar, una cuixa de xai i és grossa per regla general.
0: És a dir, tota una cuixa de xai?
2: Tota una cuixa.
0: Val, jo pensava que no volies dir... Bueno, em fa malament, De la part del presó avall, em pensava. No, tota una cuixa.
2: I després tallada en 4 talls.
0: Val, molt bé.
2: Perquè ja després de cuita ja no cal...
3: La fas marcar, no?
2: La fan... O la marques.
3: La marques.
2: Igual, la marques. La fas al forn, i com ja està fent el forn, jo ho he dit amb sal i... sal i oli, i també pot fer, si pots posar-hi, en greix,
0: Val.
2: Queda molt bé.
0: El greix dona un bon gustet,
2: totes les coses
0: fas guisadetes.
2: I fas tota la ceba, la tomaca, la pastanaga i els alls, tot així, que es faci el forn tot. Que després això hi farem una el passarem pel xino, i ho farem una mica de salseta. La picada la pots fer o no la pots fer? Ja que ja has posat alls aquí,
0: sí. L'ai, que quan se'ns recomana, és una cabeça
2: l'ai no fa mai
0: no
2: mal.
0: Fa mai, val.
2: Mal, mal. I l'ai és molt recomanable.
0: I pastanagues quantes?
2: Un parell de pastanagues,
0: Eh,
2: un parell de cebes, i ja està.
0: Pastanagues. Tot això tallat així a juliana?
2: Sí. No, tallat així a quadres el mateix, fet per fer el forn.
0: Val, molt
2: posat
0: bé,
2: el forn, que després passat amb un xino, fas la salsa. I fas els talls de la cuixa de xai, i el vagi fent el xup-xup.
0: Molt bé.
2: Després del forn, eh?
0: Escolta'm, aquests quatre talls, com també deia la Joana, marcada la cuixa de xai, després com ho fas per servir-ho, això? Acabes de desossar-lo i fas talls?
2: No, no,
0: o cada un li dones un tall determinat? Però, esclar, els talls són molt grossos.
2: Aquells de tallar d'allòs els parteixes.
0: Vale, els acabes
2: però si no vols fer-ho així, perquè no quedi l'os, allò a l'os que a vegades queda, o pots fer-ho abans.
0: Per
2: fer-ho abans, tallar altres talls i fer-ho al forn igual.
0: Val, però després es casarà més en compte que no quedi massa cuit, no?
2: També. No, no, és igual, no passa res.
0: No.
2: Ja queda molt... I les peres es tallaran, pot tallar quatre talls, o sigui, la pera de la baix, tallada quatre talls, pelades i tallades. I fet una mica d'aigua i vinagre.
0: Aigua i vinagre?
2: M'ho dit.
0: Meitat i meitat, més o menys, Ventura?
2: No, més aviat vinagre.
0: Vale, més aviat.
2: No, és que sé, el vinagre depèn, n'hi poses una mica, no hi poses pas.
3: Sí. I poses sucre?
2: I una sucre, mica,
3: no?
2: Una mica, sí, una mica.
0: Escolta'm una cosa, quant de rato han de bullir?
2: Vas
0: o has de provar-ho?
2: No, vas provant després amb el gabinet mateix, punxes, i si et cau, és senyor que està cuit.
0: Ah, cuit, molt bé.
2: És igual que la patata bullida, que la punxes i si et cau és senyor que està...
0: Ah, molt bé, està al punt. Molt bé. Molt bé. Ventura, digue'ns els ingredients, doncs mira, que els anotem altra vegada.
2: La cuixa de xai, ceba, tomaca, pastanaga, alls, oli, sal i un got de vi blanc.
0: Molt bé.
2: Quatre peres i vinagre.
0: Molt bé.
2: Ja
0: i les peres partides i...
2: Les peres pot ser partides i si les vols fotre enteres, enteres, eh?
0: Molt bé.
2: I si vols fer-ho amb pera, pera de Sant Joan, que diuen... Pas que la pera de Sant Joan és més... es fa més.
3: Ah, sí?
2: Es fa més. O sigui, més petita, es fa més. Que també ho pots fer, però esclar, abans de posar-hi quatre peres, ja has de fotre-hi 8 per quatre persones.
0: Molt bé, anem cap a la coca, va.
2: Anem a la coca.
0: A veure.
3: Molt bé, doncs avui portarem la coca, però no la clàssica de brioix, sinó una coca amb pasta de full i crema.
2: Hombre.
3: També aquesta mateixa es pot fer amb llardons.
0: Oh,
3: si no us agrada la crema, la podeu fer en llardons.
0: Què dius? Si m'ho apuntar, però ben apuntat.
3: I és ràpid, eh?
0: Sí?
3: Sí. Heu d'agafar dues làmines. Jo compro dues làmines de pasta de full, però no congelada, sinó d'aquesta que ja venen fresca.
2: Sí, fresca.
0: Fresca, eh?
3: Sí. Sí. 50 grams de pinyons o ametlla, si no voleu posar pinyons, l'ametlla aquella crua, tallada, aquella que venen molta petita. sucre per pintar, sucre per la coca, i llavors per pintar la coca o les clares curem conjurant sobrat de fer la crema, que ara us ho explico, i aigua per posar en remull els pinyons i l'ametlla.
1: Ah, va, molt bé.
3: O l'ametlla, el que hi poseu.
2: No ho fas amb moscatell, no, amb aigua.
3: No, jo, el què?
2: A remullar.
3: Sí, jo us remullo amb aigua.
2: Amb aigua,
3: sí, sí, sí, sí. Llavors, per la crema pastissera, és com la crema catalana, però més espessa. Llavors, és mig litre de llet, 4 ous, només el rovell, 100 grams de sucre, un tros de canyella, una mica de llimona, maicena o midó, 40 grams, i una cullerada de postres de mantega.
1: Midó se'n troba encara, Ivana?
3: Sí, sí. Ara ja poso... Jo, com que el que tinc més a mà és la maicena, hi poso maicena.
1: Sí, però per això t'ho dic, és que el midó fa temps que
3: sí,
1: no ho veia.
3: Sí, però encara n'hi ha, sí. Llavors, agafem aquest mig litre de llet, us ho explico primer per fer la crema, i el posem a bullir, junt amb la llimona i el trosset de canyella. Quan ho tinguem bullit, ho separem i ho deixem que allò reposi una mitja hora. Llavors colem aquesta llet, perquè sempre ha fet un tel, i llavors la canyella i tot ja ens queda en el colador, i comencem a agafem els rovells d'ou i el sucre i ho batem ben batut, que ens quedi una pasta ben homogènia, ben barrejat. Llavors hi tirem aquesta llet, però en guardem una miqueta. D'aquest mig litre de llet en guardem una mica. I llavors en aquest mig litre, en aquesta mica que hem guardat, hi posem el midó o la maicena. I això també ho barregem ben barrejat. Quan veiem que tot està ja ben dissolt, ho tirem aquí la llet i ho posem al foc. Ho comencem a remenar. Jo ho remeno amb allò de les sopes, amb el...
1: Sí, amb aquell batidor.
3: Amb el batidor,
1: sí,
3: aquell, el petit.
1: Sí.
3: Doncs ho poseu al foc i com veieu que ja comença a espessir, ho traieu del foc i ho acabeu de remenar una mica fora del foc.
2: Fora.
3: Ho poseu en una plata i hi poseu paper film a sobre perquè no us quedi aquell tel que a vegades ens quedaria a sobre de la crema, que ens queda ens queda un tel. Doncs
1: sí.
3: Llavors hi posem el paper film, però el paper film que toqui la crema, i els voltants que quedi sellat, no que no hi toqui, perquè si no l'aire entra igual. Que toqui. La deixem refredar una miqueta. Llavors hem agafat una base de la pasta de full d'aquesta, la posem a la plata junt amb el mateix paper que porta a la pasta de full. La posem a la plata i amb una forquilla la punxem.
1: Ah, està bé.
3: Menys els cantons. Els cantons deixem uns 2 centímetres, perquè allò és el que tombarem.
1: Ah, molt bé.
3: I llavors, quan la tinguem punxada amb la forquilla, hi posem la crema. Amb aquell mig litre de crema us anirà bé. La ben esteneu, i llavors tenim l'altra pasta, que això és el que és com més costa, però no. I traieu una mica el paper i l'ajunteu. Ajunteu les dues pastes.
1: Sí, sí, sí.
2: El treure el paper,
3: exacte.
2: Una mica, si ha quedat una mica de crosta o alguna cosa, ho treus.
3: Sí, treus el paper. I llavors, dels cantos, si un us ha quedat una mica més fora que l'altre, perquè a vegades, com que la pasta de full s'estira una mica, llavors amb els cantos, amb un gabinet, la feu ben quadradeta.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, amb el gabinet la deixeu ben quadrada, que sempre en sobra una mica. I llavors hi passeu una mica la mà. Una mica a la mà perquè us quedi la crema i tot ben d'allò. Llavors hi poseu l'ametlla o els pinyons, que com que els tenim remullats, els haurem tret de remull, els haurem escorregut i els haurem passat un paper film.
1: Ah, val.
3: Llavors els atirarem a sobre i llavors... No, primer, perdoneu, primer la pintarem. La pintarem amb aquests rovells d'ou, amb un rovell d'ou que l'haurem batut, i la pintem. Com la tinguem pintada, llavors hi tirem els pinyons o l'ametlla, el que vulguem, i a sobre el sucre. Llavors ho enfornem a 200 graus.
1: Clar, ja tens de quedar el forn preparat.
3: El forn ja el tenim preparat. Com comencem, posem el forn a 200 graus. Preparat dalt i baix. I llavors la posem uns 25 minuts, que és el que més o menys està. Veureu que us puja molt bé. Si ho voleu fer en llardons, per comptes de la crema, compreu llardons i els tritureu ben petits. I poseu a la base els llardons,
1: ai,
3: a sobre l'altra base... I això, a més, amb el corró ho passeu una mica, perquè els llardons quedin ben prensats amb les dues bases.
1: Que bo.
3: Queda més fina amb això. I poseu el mateix. I poseu el mateix els pinyons, o si voleu l'ametlla aquesta petita, i el sucre, ben ensucrat, perquè com que no porta sucre, sucre blanc.
1: Doncs realment, doncs ben fàcil.
3: Fàcil, i queden molt bones,
1: Aquesta amb llardons ha de ser...
3: En llardons queda molt bona, sí.
1: Molt bé, doncs aquí tenim un menú realment bo, aquest ternasco, i aquesta coca de full i també de crema, que realment és un àpat exquisit, eh?
3: Sí, ja tenim el Sant Joan arreglat.
1: Ja el tenim a punt. Moltíssimes gràcies a tots dos, un bon Sant Joan, una bona entrada d'estiu, sí, i bé, anirem retrobant.
3: Anirem retrobant.
1: Adéu.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Especial de Sant Joan a Ràdio Vila Sacra. Una especial selecció musical
4: exclusiva, triada amb lupa i sensacional.
5: I visca el Barça i visca el que viu!
3: Tu hi poses la coca i el cava i nosaltres hi posem la música.
5: Ale, ale!
6: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
7: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
8: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
9: En el 107 de la FM.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà és el cumpleanys del marit de la Caterina, i a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que seran molt contents i el ballaran, eh? Si vols apuntar-ho, tu apuntes.

0: I parlant d'emocions...
1: 35.
2: Ràdio Vilassar.
3: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
3: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
1: Perquè tot això no ho has perdut.
4: Bon dia. Pues mira, que aquest matí he fet l'experiència de vindre amb AVE a Madrid i sincerament, pues genial. Supercòmodo, superràpid, molt bé. És una, realment és una experiència de no tindre que dependre o del cotxe, com en el meu cas, o d'un avió. Pots anar treballant, pots anar inclús esmorzant, perquè m'han anat a esmorzar, contemplant, llegint, vull dir, a més et deixa al centre. També quan entrava hi havia unes caravanes per entrar a Madrid, pues, he entrat fins a tot perfectament. Hem arribat 5 minuts abans de l'horari previst. Vull dir que penso que és una gran millora i que s'ha de felicitar que per fi ha arribat l'AVE i que per fi doncs, tenim més comunicació i tenim una qualitat més de vida. Llàstima que no es pugui trasladar amb cercanies, però bueno, suposo que també mica en mica anirem aconseguint.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: I parlant d'emocions...
2: 39.
3: Anem a temes a Disney.
4: Pablo Alborán, Niña Pastori i Laxan Bustó aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Déu Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
5: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
4: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Bustó i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blau Mut i Ramon Miravet. El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Nits de revetlla. Quan arriba el solstici d'estiu, es celebra la nit més curta i màgica de l'any, la nit de Sant Joan, una festa tradicional d'origen pagà que dona culte al sol i reuneix amics i familiars al voltant de taula per gaudir de la bona companyia i dels menjars més típics que envolten aquesta festivitat. El menjar de temporada destaca la revetlla de Sant Joan, on abunda el peix i el marisc, sobretot les sardines, carn i embotits, el postre típic, la coca i fins i tot el vi dolç. Ara bé, tot i ser una nit especial on cal gaudir d'aquestes delícies, també és interessant potenciar alguns productes per tal de ser una revetlla més saludable. Al mercat ja podeu trobar les verdures i hortalisses de principis d'estiu que us ajudaran a fer uns entrants ben frescos. El tomàquet, el cogombre o l'enciam poden ser algun dels ingredients principals de gaspatxos o amanides per començar bé la nit. També podeu oferir aperitius menys calòrics substituint els bastonets, les torradetes o les patates chips per cogombrets, palets frescos de pastanaga o api, patés vegetals o de llegums com l'hummus, espàrrecs en conserva o escalivada o perceitons en vinagre o musclos al vapor. L'objectiu és reduir els aliments farinacis i refinats, els greixos saturats i els fregits i al seu lloc potenciar els rics en fibra, vitamines, minerals i proteïna. Els postres per excel·lència és la coca, una variació de l'original tortella amb ous que es consumia als inicis. En trobareu de moltes varietats, amb crema, nata o xocolata, de brioix o de full, ornamentada amb pinyons, fruites confitades, ametlla laminada o llardons, o senzillament ensucrada. L'important en aquest cas és la quantitat consumida durant el llarg sobretaula. Si en voleu menjar, poseu el tall que vulgueu al plat per ser conscients de la quantitat. I si us quedeu amb gana, piqueu de fruita fresca i de temporada, com síndria, meló, cireres, maduixes o préssecs, que també són ben dolces i us refrescaran. Si sobra coca, la podeu congelar i així gaudir per esmorzar en altres dies. Finalment, no oblideu que la beguda de preferència serà l'aigua. També la podeu oferir saboritzada amb fruites o herbes aromàtiques per a fer-la més festiva. Com diu la dita, per Sant Joan arribat, la primavera ha passat.

Els amants de la gastronomia i de les festes populars engrescadores tenen una cita obligada a Lleida. La capital catalana de Ponent celebra cada tercer cap de setmana de maig l'Aplec del Cargol. A diferència d'altres celebracions populars lleidatanes, aquesta festa gastronòmica no apel·la a cap antic costum arrelat a la ciutat, ja que la primera cargolada documentada es va realitzar durant les festes de maig de l'any 1980, tot prenent com a antecedents alguns elements gastronòmics basats en la cuina camperola del Segrià. De fet, les cassoles de tros, les coccions senzilles i els ingredients de qualitat són presents a l'Aplec del Cargol, però l'esperit de la colla és l'element fonamental per fruir plenament de la celebració gastronòmica. A part de compartir

0: Et compla de gom a gom els Camps Elisis. Al vespre, després d'un bon sopar, comença la música i la disbauxa, que no pararà fins que es faci de dia. Ben segur que qui hagi visitat Lleida per l'aplec del Cargol recomanarà l'experiència i la repetirà any rere any. Per als que no són de Lleida, la penya, els de fora, és la millor solució per gaudir plenament dels 3 dies de festa i germanor. Si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. Cal llegir les instruccions de cada article. I recordeu no subjectar els petards amb les mans. No porteu ni amagatzemeu els petards a les butxaques. No manipuleu cap petard sense la supervisió d'un adult. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic. No poseu els petards prop de la cara o del cos. Preneu totes les mesures de seguretat que tingueu a l'abast. No llanceu mai petards contra ningú. No enceneu coets a menys de 500 metres de zones boscoses.
1: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.

0: A Catalunya només queden uns 245 mascles de gall fer, menys a la meitat, que fa 20 anys l'espècie es troba en perill d'extinció i la seva població continua en descens. Per això la Generalitat i el Consell General d'Aran intensifiquen durant la primavera la vigilància i el seguiment de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
1: Una de les mesures és la monitorització dels punts de cant del gall fer. Aquí és on es troben amb les femelles per aparellar-se. Qualsevol molèstia produïda per humans o depredadors en pot alterar la reproducció. Ivan Afonso és el cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell General.
2: Bueno, es pot controlar els accessos, sobretot. A principis de maig encara hi ha molta neu i els accessos són molt evidents, i des dels agents rurals també s'està fent una campanya de divulgació de l'impacte que poden tenir, sobretot la fotografia furtiva o sense autorització o sense realitzar-la d'una manera regulada sobre la dinàmica del cantader de galls fers.
1: El gall fer té una probabilitat d'extinció de més del 50% en els propers 40 anys si no es mitiguen les seues amenaces.
2: Hi ha una certa continuïtat en la disminució, per dir-ho així. La Vall d'Aran no és el lloc on més ha baixat, de fet hi ha poblacions prepirinenques que ha desaparegut, i el nucli aquest de més axial del Pirineu, la Vall d'Aran i la zona alta del Pallars, és on aguanta una mica més el cop la població, i la disminució seria més propera a la francesa, del voltant d'un 2% aproximadament, però bueno, no vol dir que no estigui baixant també a poc a poc.
1: Les sancions per molestar de forma intencionada espècies en perill d'extinció poden arribar als 3.000 euros.
3: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
5: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Abans que no, no se'n vagi del cap, us desitjo un bon viatge demà, un bon profit, que us ho passeu molt bé i, sobretot, una millor tornada a casa per tots.
1: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
3: 107 de la FM.
4: De tota la vida.
5: Us quedeu, oi? Si vols qualsevol cosa tries.
6: Ui.
5: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vilasacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
7: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben. Preparats per la revetlla de Sant Joan?
4: Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
2: Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
4: Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
2: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.

destí, aquest T7 i jo pipí. Que trista és la vida del ferroviari que el pas embolica amb paper de diari.

que trista és la vida dels submarinistes, sempre sota l'aigua, amb les sardines tristes. Que trista és la vida dels apuntadors.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: La felicitat està feta per ser compartida amb qui la sàpiga valorar.

0: Dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Ermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades amb breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi.
3: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
4: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
0: Au, mira que bé.
5: El festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Ax en Bustó 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: I parlant d'emocions,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Una de les feines que cal afrontar ara, l'endemà de la revetlla, és la neteja de les platges, un escenari habitual de les celebracions, després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9 del matí. David Àngela.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
1: I al migdia, a taula, encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del Premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres a rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explica Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
4: Quan he fet llistes ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
1: Una coca familiar per 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara per la pujada de les matèries primeres.
5: Tu pots ser part del canvi. Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Bueno, bueno, què? Revetlla, revetlla o què? Revetlla o què hace? Sí, revetlla sí, però allò que diuen, ara el nou, la nova paraula de moda hauria de ser el però. És tot sí, però. Revetlla sí, però petita. Petardo sí, però. Ballar sí, però. És el nou, la nova normalitat, és el sí, però. Perquè serveix per gairebé tot. Poseu-ho, poseu. Que podrem ballar? Sí, però... Llavors, a les discoteques no, amb les distàncies de seguretat, pim-pam, no sé, no sé quantos. Que podrem celebrar la revetlla de Sant Joan? Sí, però. Que podrem tornar a fer formacions? Sí, però. Que... La nova normalitat, el sí, però. Alguna recomanació extra? Sí, sí, el sí, però.
2: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

Gràcies al talent i l'esforç de catalans i catalanes de diversos sectors, la nostra cuina ha transformat la gastronomia mundial sense perdre les arrels. Tenim la concentració més alta d'estrelles Michelin per territori, repartides entre 62 restaurants. Catalunya, som la millor cuina del món

0: des del moment que amb l'avi Esteve nosaltres ens proposem doncs, fer arribar aquesta recepta doncs, que té potència, no? Avi Esteve?
1: Sí.
0: Sí, home, sí que té potència, perquè es diu que seria de peix i poques n'hem dit de peix, eh?
1: Però és que de peix quasi no n'hem dit, eh? Intentarem fer un menú senzill, ja que els programes anteriors no hem fet res de peix i hem triat una que ens porti poca complicació per la canalla, ja que no té espines.
0: Menys mal, i... menys mal, perquè amb això de les espines és un problema.
1: Vinga, doncs.
0: De petits i grans, eh?
1: Jo diria, pues, podríem dir suquet de peix, però no, com que es tracta de rap, jo en diré rap a la marinera.
0: Rap a la marinera, doncs molt bé.
1: El peix a la marinera és molt popular i apreciat a les taules catalanes. El rap és un dels peixos més estimats i adquirits, segurament per la textura seva, la carn i la manca d'espines. El feixe del rap dona a la picada un sabor molt peculiar. Cal tenir en compte de no posar massa aigua a la marinera, ja que el rap deixa anar el seu propi suc. Es pot fer amb altres peixos, com el lluç, la lluerna, i afegir-hi escopinyes. Doncs anem per la recepta.
0: Doncs vinga, anem per la recepta, però aquí m'he fixat en una cosa que te la volia preguntar. A veure què has dit per aquí dalt. Has dit... això del fetge de rap.
1: Sí, el
0: fetge. Escolta'm una cosa. Qualsevol fetge de peix és bo per poder fer una picada després?
1: Sí, home, si es tracta d'un fetge una mica maco, com pot ser el de lluç, com pot ser... Jo inclús has el de salmó, vull dir...
0: El de salmó també.
1: Sí.
0: No, perquè veig que a la peixateria molta gent els demana, eh?
1: És molt fàcil. Si tu has provat mai un fetge sol fregit, veuràs que té molt bon gust. Inclús et diré més, té gust de tot, de gambes, d'espardenyes, de tota classe de marís. Dius, per què? Pues perquè el feixi jo suposo que és com un filtro.
0: Sí, tot el que deu menjar.
1: Tot el que deu menjar.
0: No,
1: que jo l'altre dia vaig ser, ara interrompint una mica, no?, un comentari, vaig ser calamarsos farcits.
0: Sí.
1: I com obrir els calamarsos, vaig pensar, que punyeteros que arriben a ser de lo que traien per menjar. Gambes.
0: Què dius, ara?
1: Espardenyes.
0: Molt bé, no?
1: Del millor del marís que et pots imaginar. Doncs imagina't tu, llavors, com ha de sortir el calamar.
0: Ui, tant, boníssim, no? I a més, vinga. Si vas posar una mica de botifarra negra, com vas explicar-li.
1: Ui, tant, i tant, i tant. Vinga, doncs, anem per la recepta de veritat.
0: Vinga, i què posarem a aquesta recepta?
1: Ingredients per 4 persones. 8 tats de rap, 200 grams de farina, 4 decilitros d'oli, d'oliva extra, verge, 1 quilo de musclos de roca, 2 cebes de figueres, 4 tomàques madurs, 2 decilitros de vi blanc, suposo que vol dir un got, això, jo no sé per què ho he apuntat malament, i una fulla de llorer, una branca de farigola, aigua o brou de peix, 4 grans d'all, uns brins de safrà, 2 llesques de pa fregit, 50 grams d'ametlles torrades, un fetge de rap, 20 cloïsses, sal i pebre blanc.
0: Molt bé, ens posem a fer-ho.
1: Ara ens posem a fer-ho. Vinga. Poliu i salpebreu i enfarineu els talls de rap. Poseu una paella al foc amb un raig d'oli d'oliva i quan sigui ben calent fregiu els talls de rap enfarinats, deixant-los un xic crus. Reserveu-los i a la mateixa cassola feu un sofregit de ceba trinxada ben petita. Quan estigui gairebé cuita, incorporeu-hi el tomàquet. Deixeu coure bé el sofregit fins que quedi ben concentrat, allò com si fos marmelada. Mentrestant, netegeu i obriu els musclos al vapor. Salpebreu... No m'entenc ni la meva lletra. Separeu-ne una clova i reserveu-los al final de la cocció. Incorporeu el vi blanc, el sofregit, i deixeu reduir bé l'alcohol. Un cop fet el sofregit i reduït el vi, incorporeu-hi de nou els talls del rap. Poseu-hi un parell de cassons d'aigua o brou de peix i les herbes aromàtiques. Deixeu-ho coure 5 minuts al foc suau. Feu una picada amb els alls fregits, els brins de safrà, les llesques de pa, les ametlles torrades i el feix de rap. Deixeu-la amb un raig d'aigua o brou a la cassola. Poseu-ho al foc i deixeu-ho coure 3 o 4 minuts més. Sacsegeu bé la cassola que la salsa lligui i al final de la cocció poseu-hi les cloïsses que s'obrin i els musclos.
0: Última ja hora, molt bé, molt
1: ja
0: bé.
1: Ja està, és senzill de fer això.
0: Pues
1: molt... I de menjar encara més.
0: Encara més ràpid, eh? Les cloïsses i els musclos, així és que s'obrin allà mateix,
1: sí, sí.
0: O fem que s'obrin a part?
1: No, que s'obrin allà mateix, així li dona un gust més.
0: Sí, però hi ha gent diu que això pot ser un problema si tenen una miqueta, doncs, de... algun musclo no està allò ben...
1: Normalment, tant els musclos com les cloïsses es fiquen abans una mica amb aigua i sal, i s'obren una mica totes i la que té sorra ja es veu. Avui dia és molt difícil perquè la majoria d'aquest material ve depurat. Jo he estat al Delta de l'Ebre, per exemple, amb els musclos,
0: sí.
1: I abans no els venen, passen per unes depuradores i és raro que surti un musclo o una cloïssa malament.
0: Que surti malament. Molt bé, doncs anem a repetir els ingredients i anem acabant ja.
1: Sí. Tornem-hi. 8 talls de rap, 200 grams de farina, unes cuirades d'oli d'oliva extra verge, 1 quilo de musclos de roca, 2 cebes de figueres, 4 tomàquets madurs, 1 got de vi blanc, 1 fulla de llaurer, 1 branca de farigola, aigua o brou de peix, millor brou, eh? 4 grans d'all, uns brins de safrà, 2 llesques de pa fregit, com dic llesques, vull dir llesquetes, 50 grams d'ametlles torrades, 1 feixe de rap, 20 cloïsses, sal i pebre blanc. I això és tot.
0: Pues molt bé, doncs un plat que el podem fer per poder jugar amb el que es portaran els Reis, que serà ràpid de fer, el podem fer el dia abans, suposo,
1: també,
0: no hi ha problema.
1: Sí, com fa després la mar de bus, sí.
0: I després encara agafa molt més gust i doncs podem...

0: la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
2: Iaia.
3: Mana.
2: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
3: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse. Una...

0: l'eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. El juliol...

0: entorn i millorable amb plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es. No t'ho perdis.
1: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
2: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Càritas Barcelona alerta que 3 de cada 4 persones ateses per aquesta entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu de relloguer i un 13% són persones sense llar, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys, segons la memòria de l'entitat del 2025. El director de Càritas, Eduard Sala, avisa que l'exclusió residencial es cronifica i reclama mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge assequible i aprovar d'una vegada per totes la llei contra el sensellarisme.
2: Aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
1: 4 de cada 10 nuclis familiars atesos tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen una mare sola al capdavant. Sobre el procés de regularització extraordinari, l'entitat ha acompanyat més de 3.000 persones, un 26% dels quals són menors d'edat. Sala avisa que hi ha famílies endeutades per tramitar els papers.
2: Ens preocupa que ja ho hem detectat, el possible endeutament de persones que per por a quedar fora del sistema estan pagant serveis que haurien de ser gratuïts d'assessorament, ¿vale? I s'estan endeutant, estan destinant això perquè els garantirà a poder existir.
1: Durant el 2025, Càritas va atendre un total de 28.000 nuclis familiars, gairebé un 18% menys que l'any anterior. En canvi, les grans fortunes estan creixent. A l'estat espanyol ho van fer amb 13.100 persones l'any passat, segons un informe de la consultora Capgemini. Ara són prop de 260.000 els ciutadans que acumulen més $1 milió, que són uns 860.000 euros, en actius financers i immobiliaris i sense tenir en compte la seva residència principal, objectes de col·lecció i altres béns personals. Aquestes grans fortunes espanyoles acumulen uns 672.000 milions d'euros que situen l'Estat en el lloc número 14 en el rànquing mundial. A tot el món hi ha 25.300.000 milionaris. L'últim any han augmentat en gairebé 2 milions de persones. 250.000 són ultrarics, és a dir, tenen més de 30 milions d'euros en actius. La bona marxa dels mercats borsaris és un dels motius que, segons aquest informe, ha contribuït a les grans fortunes.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Informació.
6: I un, dos, tres.

0: comarca de la Garrotxa gaudeix d'una gran indústria al voltant dels productes derivats del porc. La tradicional Fira de l'Embotit d'Olot posa en valor els petits artesans locals que conviuen amb les grans indústries d'elaboració alimentària. Així, l'espai firal ha esdevingut aparador dels productes agroalimentaris que fan una aposta per la qualitat i el producte de proximitat.
1: Hem intentat potenciar sobretot amb elaboradors que fan la producció pròpia. Hi ha molta oferta de fira agroalimentària, d'alimentació a Catalunya, i aquí sí que hem van voler diferenciar el que és el productor que elabora sobretot embotit, formatge, i també vam incorporar les cerveses, tot d'elaboració pròpia. Això són uns 25 expositors, i després hi ha una setantena més d'expositors d'altres tipus de productes, alguns són revenedors, i també trobem tot tipus de producte que podem trobar també en altres espais.
0: La fira fa especial atenció als productes derivats del porc. La Garrotxa és una de les comarques on més viva es manté la tradició de la matança del porc, i són moltes les famílies que encara es fan a casa seva els seus embotits. Per mantenir viva la tradició, es fan tallers i degustacions d'embotit, a més de demostracions com la que van fer els paradistes del mercat municipal d'Olot. Des del procés de tallar el porc pas a pas i peça a peça, com es pica la carn per poder-la treballar, com s'hi barreja sal i pebre com a elements bàsics,
2: això és important,
0: i com s'omplen els budells per deixar el tastet acabat i llest per coure.
3: Sí, doncs ja.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
1: Ràdio Vilasacra, Biosba i a Ràdio de l'Àlem Cullà.
2: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
3: No de l'Uns, Pidim Dic, Camps i Cacs. Ràdio Vilasacra, Nativ FM.
4: Ràdio Vilasacra, Sindava.
5: Ràdio Vilasacra, la emissió preferida, la plus musical de tout l'Empordà. Fréquence 107 FM.
6: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
7: Music All Day, Ràdio Vilasacra, 107 FM.

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra és...
2: És
3: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
0: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.
5: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: sona.
1: Ja és Sant Joan, la nit més màgica de l'any.
0: Vine a la teva fleca de confiança on trobaràs una gran varietat de coques de Sant Joan. De crema, de llardons, de fruita.
1: Les coques de Sant Joan no poden faltar en aquesta celebració.
0: Perquè són el més bo i millor d'aquesta tradició. És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
3: Aigua de Sant Joan no dona ni vi ni pa.

Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder, torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Una de les feines que cal afrontar ara, l'endemà de la revetlla, és la neteja de les platges, un escenari habitual de les celebracions, després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9 del matí. David Angelà.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones, per a la resta de l'any.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
1: I al migdia, a taula, encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del Premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situen xifres a rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explica Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
4: Quan he fet llistes ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
1: Una coca familiar per 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara per la pujada de les matèries primeres.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Ara us parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.

0: Aquí estem amb els fogons i davantal, un davantal realment preciós, un davantal que portem nosaltres amb molta estima, un que porta unes lletres doncs grans, que es veuen molt, i que després resulta que nosaltres, a veure, jo l'única que no me'l poso sóc jo, perquè com que diuen que els hi faig més nosa que servei, resulta que no m'és presento. Ben, tu, és veritat, bon dia.
1: No, algú no ha tardat del plat, eh?
0: Esclar, doncs, a mi me toca sempre un amic. Joana, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
1: Joana Reina.
2: Bon dia, bé.
0: Mira, tots dos, ells dos, aquí hem fet la xerrada, pim-pam, pim-pam, vinga. I què han decidit avui? Que la Joana li tocarà.
1: La Joana avui li toca.
0: Com que, esclar, és el seu sant, li toca doncs, treballar una miqueta anys, més, no, Joana?
2: Sí,
0: doncs,
2: sí, tant.
0: Vinga, ve tu aquí, que es va preparar la coca per
2: la
0: Sant
2: coca.
0: Joan.
2: Oh, sí, una coca de Sant Joan, fàcil, eh?
0: Sí. Fàcil, eh?
2: Sí.
0: És que, no sé per què els cuiners ho trobeu tot fàcil, jo no ho entenc.
2: Sí, aquesta sí, aquesta és fàcil.
0: Sí, doncs també em vaig apuntar molt, amb molta cura.
1: Ah, saps? Bueno, perdó. Saps per què? Perquè el cuiner menys fan una cosa, fan dos o tres o quatre.
0: Què dius ara?
1: Estan fent una cosa allà, estan tallant una altra cosa...
2: I tant,
0: cuiner, i tant. I no se us crema res, eh?
2: No.
1: No.
2: No, normalment no. A mi no, no se me crema...
1: Alguna passada, alguna vegada de passar alguna cosa
2: no,
1: al forn.
2: No, no. Bé, al forn, no, no. Ja el programo.
1: Ara.
2: Ja el programador, ja toca...
1: Home, que comprovats el forn aquests que tenim...
2: Ah, no, però ara
1: de,
2: sí, els moderns sí.
1: De foc, dies de vigilar, eh?
0: Home, els de foc, a veure, i després també anar posant amb els de foc perquè sempre estigués a la mateixa temperatura,
2: sí,
0: no?
2: Era molt diferent.
0: Ah,
2: sí.
0: Complicat, eh? Tu, sí. Això, Joana, ja ho has viscut, eh? Tot això, veure-ho, la teva mare, la
2: meva mare, sí, tots, tots. Cuinàvem els tres peus, imagina't-ho.
0: Mare meva. Vinga, va, ingredients per aquesta coca de Sant Joan.
2: Farem una coca de full amb crema i pinyons.
0: Ui, que bona!
2: Comencem pels ingredients. Per fer la coca, diguéssim, dos làmines de pasta de full.
0: Això ja es compra.
2: Ja la comprareu feta, o hojaldre, si aneu al supermercat, poder full no diu, diu hojaldre. Dos, 50 grams de pinyons, sucre i un ou per pintar la coca.
0: Després, un ou sencer?
2: Un ou, sí. Llavors, els ingredients per la crema pastissera. Un quart de litro de llet, mig litro de llet, quatre ous, només... el rovell, eh?
0: Ah, vale.
2: 100 grams de sucre,
0: uh-huh.
2: Un trosset de canyella, una mica de pell de llimona, maicena 40 grams o midó, el que vulgueu,
1: el
2: que vulgueu, i una cullerada de postres de mantega.
0: Molt bé.
2: Llavors, comencem a com ho farem, això. Agafem la làmina, uh-huh, aquesta de full, una, la posem ja a la plata del forn, junt amb el paper que ve ja, diguéssim, de la mateixa làmina, la mateixa làmina de paper.
0: Val, no hem de comprar el paper.
2: No, aquell mateix paper.
0: Val.
2: El posem a sobre la plata i llavors amb un corró ho estirem una mica o amb la mà, però que no us, la forma que no us marxi, només l'estireu una mica. Llavors agafeu una forquilla i punxeu aquesta base.
0: Punxada,
2: punxada.
0: Però molt punxada.
2: Sí, punxada. Menys 2 centímetres de cada lateral.
0: Ah, va.
2: Que el deixarem sense punxar. Ara ho veureu per què. Llavors, quan tingueu això, ja heu fet la crema, després us ho diré com ho fem, i llavors hi posarem la crema. Llavors hi posarem l'altra làmina a sobre, d'aquesta, però aquesta sense punxar. Llavors, els cantos els tombarem o amb una forquilla els aixafarem que quedin tots dos.
0: Vale.
2: I llavors, amb aquest ou que us he dit, pintarem tota la coca amb l'ou. Llavors, els pinyons els hi tirarem a sobre i els haurem deixat mentre hem fet tota aquesta preparació amb aigua. Oh. Perquè no se'ns cremin, perquè llavors passa que els pinyons queden cremats. Si els deixes en remull, no. Els tirarem per sobre i posarem sucre. I el posarem al forn, depèn del fabricant que us digui. Normalment és a 200 graus, 30 minuts. Llavors vosaltres ja veureu que va pujant, vigileu el forn, cada un el seu forn, i llavors ja està, ja la teniu a punt.
0: Però
2: llavors, aquest, per fer la crema...
0: Joan, un moment, però aquesta coca no ha de pujar gaire, no? Perquè
2: no.
0: Si és de full...
2: No, quan veieu que està rosseta,
0: ja
2: podeu treure-ho, perquè ara ja haurà pujat, eh?
0: Però puja una mica.
2: Puja una mica,
0: bueno,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: hi ha vegades amb aquestes coques que han de pujar, si obres el forn, diuen
2: no,
0: que no pugen.
2: No, aquesta vosaltres el vigileu des de fora i ja veureu que com estigui ros, ja us ho dic, 30 minuts, 35, tot el més, eh?
0: Mm.
2: Ja ho teniu bé. Llavors, per fer la crema pastissera, tal com us he dit, el mig litro de llet, agafeu aquest mig litro de llet i el poseu a bullir amb la mica de pela de llimona i la canyella. Quan hagi bullit, la traieu del foc, la coleu i la deixeu refredar. Llavors traieu una petita part d'aquesta i desfeu la maicena al midó, el que vulgueu, ho desfeu ben desfet. Llavors agafeu un pot i poseu els ous, els rovells d'ous i el sucre. Ho bateu ben batut, amb una forquilla o amb una cullera, fins o amb allò de les sopes,
1: sí,
2: que no me surt ara, com se diu, llavors us remeneu que us quedi ja la massa, tot això ben barrejat. Llavors hi tireu la llet, ho poseu al foc i això sí, ho heu de remenar constantment. Com veieu que comença a espessir, tanqueu el foc, ho traieu i ho poseu en un plat. Ho deixeu refredar i ompliu la coca d'això,
1: una espumadora.
2: L'escomadora no és, és allò de fer les sopes.
1: Sí,
2: que barra... Bueno, com les varilles elèctriques, sí, però manual. Sí, sí, perquè sí. Les varilles.
0: Però les elèctriques no les recomanes?
2: No, amb això res. Amb això res de varilles. Amb la varilla manual.
0: Sí. Escolta'm una cosa, si veiem que la crema no queda gaire... no queda gaire espessa, què fem?
2: No, amb aquests 40 grams te queda espessa, perquè és, ja, aquesta, això ja és especial per farcir, perquè ha de quedar espessa.
0: Ha de quedar espessa. No, perquè hi ha vegades...
1: Molt midó i tot,
2: això ja hi queda,
0: sí. Bueno, vale, és que hi ha vegades amb la crema, fas crema sola, i hi ha vegades que te passa que la veus una mica, que et queda una mica líquida, no?
2: És que si fessis una crema catalana, amb aquests 40 grams, una mica massa espessa seria. Jo això, aquesta, us la dic per farcir això, perquè ha de quedar espessa, perquè quedi consistent.
0: Molt bé.
2: Vale?
0: Molt bé,
2: doncs
0: Joana.
2: És això, si voleu torno a repetir-ho.
0: A veure, què t'anava a dir? I això has dit en el forn a 250?
2: No, a 200.
0: A 200, val.
2: A 200.
0: És que m'agrada això del forn.
2: Sí. Dalt i baix.
0: I anar-ho mirant, no hi ha una...
2: No, més o menys uns 30 minuts, però esclar, depèn de cada forn. Potser hi ha un forn a 200 que courà una mica més o una mica menys.
1: Rosa Maria. Abans aquests forns existien i es feien forns de pa.
0: Sí.
1: Però clar, aquella temperatura sempre era més o menys una temperatura força, perquè allà on feia el forn
2: era molt diferent.
1: I ara és clar, el que diu la Joana, ho pots anar vigilant perquè hi ha el vidre davant, sí. I pots anar vigilant com va.
2: Quan han passat 25 minuts, estàs al tanto i dius, ja l'atrec.
0: Que escolta'm, també amb les cuines i els forns d'ara moderns, a veure, segons de quines marques són, les temperatures i el rato també s'ha de vigilar,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, és que depèn del forn,
0: Vull dir que
2: això, sí.
0: Això algunes vegades, allò que dius segons la marca, també, vaja, has d'estar-ho vigilant. Per saber si està ben cuit, hi ha alguna fórmula, Joana, amb coses que diu que has de posar forquilla?
2: S'ha de punxar les que són de brioix, o les que són de pa de pessic,
0: sí.
2: Però aquesta no, perquè aquesta ja, ella sola, quan ha pujat i ha quedat rossa,
0: sí.
2: ja l'única cosa que a vegades pots fer és obrir una mica el forn i mirar que la part de sota, si t'agrada rossa, ja ho sigui una mica. Però si ho poses al segon nivell del forn,
0: sí.
2: A baix de tot no, a l'altre, i el coure al dalt i a baix ja queda uniforme,
0: ja
2: queda
0: bé.
1: A més, pensem que la coca té una llosa de dos dits.
2: Exacte.
1: En canvi,
2: el pa de pessic té un gruix a vegades
1: enorme.
2: De 5 centímetres o més, depèn. Clar, llavors allò sí que els ha de punxar amb un pinxo i mirar. Allò és la de brioix, que aquella ja es fa amb farina de força, es fa amb llevat de forner, s'ha de deixar que llevi, s'ha d'estirar.
0: Mare meva.
2: Jo em vaig fer un dia una d'aquestes i no em va quedar gens bé, no l'he repetida, perquè em va quedar més dura que jo què sé.
0: Aquestes, ara de totes maneres és un gran què poder trobar ja aquestes capes fetes,
2: sí.
0: Perquè per si els tens que treballar tu i fer els de tu també...
2: No, aquesta també la pots fer tu, però...
0: Bueno,
2: és
0: clar, estan allà amassant.
1: Parlant d'això de les coques, la meva dona una vegada em va fer una, i ho dic ben clar, no la volia ni el gos.
0: Ui,
2: no.
0: Quanta senti, Ventura, la teva senyora, ja veuràs ara.
1: Ara fa uns bunyols i uns allòs.
2: Jo els bunyols també. I ara la vull tornar a fer, aquesta, eh? Aquesta no vull desistir, un altre dia la faré.
0: Aquesta que no em va quedar bé.
2: Aquesta que no em va quedar bé.
0: Escolta'm, jo pensava que els cuiners sempre es quedava bé tot, eh?
2: No, és que la cuina és una cosa i la reposteria és molt punyetera, eh? Molt, eh? Molt.
0: Jo no sé com molta gent s'anima sempre a fer coses de reposteria i històries d'aquesta, que s'ha de comprar aquella cullereta tan petita, no? Que és per fer els mil·lígrams.
2: Bueno, ja tenim les mesures aquelles, sí. I la balança aquella petita sempre a punt.
1: El meu germà pastisser tenia una bàscula d'aquelles, te'n recordes que abans hi havia aquelles peses i per acabar ho feien amb monedes?
0: No.
1: Hasta tenia allò.
0: Mare meva.
1: El pastisser té allò clavat, eh?
0: Era ben exacte així, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé, Joana, anem que ens expliquis altra vegada els ingredients.
2: Va,
0: agafeu nota que podeu fer la coca de Sant Joan nosaltres, ja m'hi poso jo també a casa nostra, i esperem que ens surti bé creuant els dits. Si seguim totes les instruccions de la Joana, segur que ens surt bé. Vinga, va, anem a...
1: De fet, t'haig de dir una cosa.
0: Digue'm, Ventura.
1: Prefereixo, no el que diu la Joana fer un altre dia,
0: sí,
1: que quedes bé. Si queda malament,
0: sí,
1: el tornes a fer.
0: Sí.
1: Per Sant Joan aneu-lo a comprar.
0: Oh, que és dolent, que és entremaliant,
1: no? No, per quedar segur, vull dir, home, perdona.
0: Bueno, però Joana, si és entre família...
1: Perdona, que no la faran, no els hi sortirà pel que sigui.
2: Sí, aquesta
1: per,
2: sí.
1: Ho dic per així, eh?
0: Vinga, va, Joana, anem-hi.
2: Dues làmines de pasta de full, que els comprareu ja fetes, 50 grams de pinyons, sucre, un ou per pintar la coca. Després, per la crema pastissèria, mig litre de llet, 4 ous, només el rovell, 100 grams de sucre, un trosset de canyella, una mica de pell de llimona, maicena, 40 grams, o midó, el que...
0: 40 grams, agafeu-ho bé, eh? Perquè amb aquesta mida ja ens ho ha assegurat la Joana, que queda la crema al punt, eh?
2: I una cullereta de postres de mantega.
0: Va, molt bé.
2: Si voleu que us ho repeteixi com ho heu de fer, o ja
0: no,
2: estem?
0: No, això ja hem quedat entesos. I bé, doncs, Joana, moltíssimes gràcies. Doncs com fem aquesta coca, pensarem en tu i direm moltes felicitats, Joana, per molts anys vinguis a Fogons i de Ventall. I també, Ventura, doncs, gràcies per estar aquí també, anar afegint aquests tocs de tots quants anys enrere. Les feixines anaven molt bé abans, eh?
1: I tant.
0: Perquè per fer aquest foc viu...
1: No, no, el foc del Penedès eren en feixines.
0: Ah, sí, i ara tantes que n'hi ha...
1: I les cases de pagès també.
0: Tanta que n'hi ha de feixines, em sembla que no la deixen tallar, eh? M'assembla, no, no ho sé, eh?
1: Pensa que abans les cases de pagès, doncs, tothom tenia el seu forn, feien el pa.
0: Sí,
1: que per això feien pa de 2 quilos, eh?
0: I tant, i bo, eh?
1: Jo me'n recordo petit, una casa de pagès, una llesca de pa de 2 quilos amb mel.
0: Mora
1: d'Eva. Allò s'acaba un mort.
2: Sí.
1: Després de la guerra.
0: Moltes gràcies a tots dos, Ventura, i també Joana. I que bé, doncs ens tornem a trobar aquí la propera setmana.

0: a Especial de Sant Joan
1: a Ràdio Vila-sacra.
0: Una especial selecció musical
2: exclusiva, triada amb lupa
3: i sensacional.
4: I visca el Barça i visca el que viu!
0: Tu hi poses la coca i el cava i nosaltres hi posem la música.
4: Ole, ole!

0: Coincidint amb l'Ascensió, Tàrrega viu intensament l'arribada del bon temps amb la Festa Major de Maig. Un dels actes amb més solera de les festes de maig és la Fira del Coc. El Coc de Tàrrega és com es coneix a la ciutat la tradicional i popular coca de recapte. Aquesta menja tradicionalment lligada a les celebracions populars està molt arrelada arreu dels països catalans, però és a les terres de secà com l'Urgell, la Segarra o la Noguera on encara es manté amb força la tradició de menjar coc aprofitant les festes i celebracions locals. La Fira Coc de Tàrrega aplega flequers d'arreu amb la coca de recapte i les seves diferents varietats com a protagonistes. Tant per proximitat com per tradició són els forners de les Terres de Lleida els protagonistes indiscutibles de la trobada, ensenyant el bo i millor de les seves creacions.
1: Fa anys va néixer l'Aplec del Coc de la mà de la coordinadora de moviments juvenils aquí a Tàrrega, que en el diumenge de festa major oferien aquest producte gastronòmic tan típic de Tàrrega, el coc, o coca de recapte, conegut també com a coca de recapte, tot i que a Tàrrega es diu coc, doncs pels balls de diumenge a la tarda, doncs per guanyar uns diners, per finançar l'entitat, el diumenge a la tarda de la festa major de maig van començar a oferir aquesta menja típica per berenar. És clar, això va ser una iniciativa que va començar a tenir molt d'èxit any rere any, i quan feia 10 anys que se celebrava l'Aplec del Coc es va pensar des de l'Ajuntament de Tàrrega d'impulsar un certamen firal que donés la rellevància i el protagonisme a aquest producte.
0: El fet de ser un plat molt senzill de preparar i que admet moltes variacions és una de les claus de l'arrelament de la coca de recapte a la cultura popular. Així, tot i que els ingredients són bàsicament els mateixos, cada poble ho treballa diferent.
2: De què està fet? Amb farina, aigua, que hi fiquem més llevat, una miqueta de sal i una miqueta d'oli. Llavors l'estire, nosaltres el fem molt primet, nosaltres fem la base molt primeta, n'hi ha que la fan més doble, nosaltres la fem molt primeta i a partir d'aquí posem escalivat, aubergínia i pebrot, llavors s'hi pot ficar o la llangonissa o l'arengada o tiretes d'anxova i si no hi ha el de carabassó de coc, que és carabassó, ceba i tonyina de verduretes.
1: El coc de Tàrrega potser es diferencia una mica més de les altres coques de recapte, de les coques d'escalivada, coques de samfaina, pel fet de que la pasta és la pasta tradicional de pa, però el recapte, tant l'albergínia com el pebrot, es posen en cru, es posen les hortalisses tallades crues. I sobretot també que el coc de Tàrrega més típic és el coc amb arengada salada. També hi ha la variant amb llonganissa, però sobretot el més típic de Tàrrega és amb arengada salada, doncs que propi de les terres interiors, el fet de menjar peix conservat, en aquest cas doncs en sal o curat o en oli, doncs com és el cas, per exemple, de l'arengada.
0: Amb formatge, amb tastet, arengades o anxoves, mil i una varietats per un menjar molt arrelat a la festa i al poble. La coca de recapte és parenta de les pizzas italianes, dels burritos mexicans, del pancake de Ghana o de la pita àrab. Combinen qualsevol cosa i és fàcil de preparar. Rep infinitat de noms arreu dels països catalans. Coca de Reus, de Fraga, de Maó, d'Alacant i com a coc de Tàrrega. Rep l'adjectiu de recapte perquè es feia amb la recapta que es feia amb els productes de pagès o amb diferents elements que duien per festa major als forners per fer coques i que tothom pogués menjar de tot per berenar abans del ball. Amb iniciatives com la Fira Coc de Tàrrega, plats tradicionals i populars dels països catalans es mantenen de generació en generació amb tota la seva força.

0: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
1: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
0: masifill.com

ξένη μου. Jo vaig dir, sembla que refresca, oi? I ell va dir que estava dejú.

0: Hi havia flassades russes, però estaven plenes de puces i en Soler també. I una xeslot molt bonica que coixejava una mica i en Soler també. Li sortien dues molles, ah, que havien feien pessigolles, i en Soler també. Ai, no us explico el que ve, perquè no puc, no puc.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

Si tenim present que al llarg de la història qui més, qui menys ha deixat una frase, i aquesta frase ha quedat gravada i arxivada als arxius de la història, qui ens diu a nosaltres que Sant Joan no va dir frases? Frases que algú va escoltar, les va anotar, potser ell mateix, i ens han arribat als nostres dies. Qui no estima ja està mort, diuen que va dir Sant Joan. Posa amor on hi ha amor i el que trauràs serà amor. Parli lo just. I si no li pregunten, no cal que respongui. Una altra bona frase. Em sembla que el secret de la vida consisteix simplement en acceptar-la tal qual és. Una altra frase de Sant Joan. Jo no tinc ni ofici ni benefici, perquè la meva tasca és repartir amor. Mira'l, mira'l ell. Al final dels dies apareixerà la teva consciència. Hi han unes 20 o 25 frases, però jo crec que amb aquestes, per un dia de Sant Joan en tenim prou. Tot i això, com us dic sempre, si aneu a Google i busqueu frases de Sant Joan, en trobareu per donar i regalar, com tot a la vida.

0: suposo que tots ja ho sabeu, però no està de més recordar-ho, que l'arribada d'internet va fer que moltes coses es poguessin falsejar. Molt més del que s'era capaç sense internet. La identitat, per exemple, la realitat d'una notícia, d'un fet, fins i tot enviar missatges anònims via e-mail o SMS. D'aquí va néixer la definició fake news. Sí, aquesta definició que ara és tan popular. També via telèfon pots falsejar i amagar el teu número del que truques si el que vols és fer quelcom no sàpiguen qui ha estat l'autor d'una determinada trucada. Els mòbils actuals ho permeten. I el 067, via telèfon fixe, també t'ho facilita. Potser el que algú no sap, o sí que ho sap, però potser no ho vol pensar gaire, perquè, com tots sabem, pensar i raonar costa molt més del que sembla, sobretot pels cervells que són més privilegiats, d'aquests que corren pel món donant lliçons de vida a tothom, és que avui dia, via línia, via número, sigui quin sigui el número, es pot saber la majoria de tot el que hi ha darrere d'una falsedat tècnica o lineal. És a dir, a través del que es coneix com un rastreig, permet a un expert, és clar, detectar tot allò que pot haver-hi darrere d'una falsedat a través d'un número, d'una línia d'internet, d'una senyal. Ho sabies? Ah, ja ho sabies. Doncs perfecte. Jo no ho sabia.
1: Pim, pam, pum.
2: Pim, pam, pum.
1: Amb nosaltres, no per a nosaltres.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Una de les feines que cal afrontar ara, l'endemà de la revetlla, és la neteja de les platges, un escenari habitual de les celebracions, després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9 del matí. David Angelà.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
1: I al migdia, a taula, encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del Premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situen xifres a rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ara, Maria, els seus propietaris.
4: Quan he fet llista, ja t'acords a canviar la crema sense canviar d'allò, però esclar, els processos que hem fet és una coca que ens requereix
1: matèries primeres.
5: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Del canvi.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.

0: totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Hola, Lolo, un montón de xuxu. ¿Qué pasa?
2: Uy, ¿qué pasa? ¿Y ahora el de nuevo en la trabajada?
1: Ah, tornem a connectar amb la mansió de Lolo.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Atenció.
3: Atenció.
2: Atenció.
4: Atenció. Evita fullons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
5: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
6: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
7: Aquests llençols que se t'han estripat.
8: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
9: Aquells texans que estan trencats.
10: Tenen molta vida si no els llencen.

0: chica pica payarica cama torta y pacarica patanisis olchics pix payarics cama torta y pacarics.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.
7: Voleu fer realitat la dita com a casa, en lloc?

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'herba o la flor de Sant Joan. És una planta del gènere Hypericum, especialment l'Hypericum perforatum pericó groc, i el nom de Sant Joan el rep perquè acostuma a florir pels voltants del 24 de juny, Sant Joan. El terme Hypericum ve del grec hipericon, que significa per sobre d'una aparició. Es diu perforatum perquè les glàndules d'oli situades a les fulles i als sèpals donen a la planta un aspecte perforat. Les flors semblen estrelles amb 5 pètals d'un groc viu. Té un gran nombre d'estams, també grocs i puntejats al capdamunt de negre o de porpra. Es troba en llocs poc humits, principalment als marges dels camins o carreteres, prades, tanques, ribes i llocs assolellats. Pot aparèixer a prop de rius o rierols. S'utilitza tota la planta des del punt de vista medicinal, però sobretot les fulles i les flors. De fet, vulgarment se'n diu oli de cop, i fins i tot hi ha una dita popular que diu: qui té oli de pericó no li cal metge ni doctor. Ja sigui pel simbolisme de les estrelles daurades de les flors d'aquesta planta, per les propietats atribuïdes al seu fum, la flaire recorda l'encens, o per l'aspecte foradat de les fulles, se l'anomenava també fuga d'ammonium, espantadimonis, i es cremaven remets d'aquesta planta per foragitar els esperits dolents. També se suposava que els remets penjats a les portes i finestres impedien que els mals esperits accedissin a la llar. Aprofiteu la diada de Sant Joan per collir-ne i aprofitem per dir-vos que tingueu molt bona revetlla i dia de Sant Joan. Aquesta informació l'hem extreta del web Wikipedia i del web Espores M de la Universitat de València.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Una de les feines que cal afrontar ara, l'endemà de la revetlla, és la neteja de les platges, un escenari habitual de les celebracions, després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9 del matí. David Angelà.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones, per a la resta de l'any.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
1: I al migdia, a taula, encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del Premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres a rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explica Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
4: Quan he fet llistes ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
1: Una coca familiar per 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara per la pujada de les matèries primeres.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Ràdio Vila-sacra. Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
7: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores, Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: La marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.

0: així comença tot, barrejant els ingredients necessaris per fer la coca a la màquina de pastar.
1: Farina, sucre, sal, evidentment, pell de llimona, canyella, jo li poso coriandre, benous també, i jo li poso birranci. Tot això va a la màquina de pastar, es barreja juntament amb ous, evidentment, i o llet o aigua, i es fa una pasta amb llevat també. Aquesta pasta es deixa reposar, està reposant des d'ahir al mig del matí que el vam fer, ha passat a una càmera de fermentació controlada a 7 graus i ha estat un munt d'hores i després ha estat acabant-se de fermentar aquí fora.
0: En Jaume Fernández Giral és el mestre forner d'aquest forn que enguany compleix 100 anys de vida. Tercera generació d'artesans del pa per via materna s'aixeca cap a les 4 de la matinada per garantir que tot el producte surt endavant, amb l'ajuda del Poli, qui agafarà el relleu del negoci quan ell es jubili al març de l'any vinent. La coca típica de Sant Joan és la de brioix, amb crema i fruita confitada, un element que genera divisions a taula.
1: Jo sóc de l'opinió de que la fruita confitada és una cosa que està poc valorada. Per part de molts forners i molts pastissers durant molt de temps s'ha gastat producte que no estava gaire bé. Jo me la menjo. Llavors compro fruita bona per després que la gent se la pugui menjar, igual com me la menjo jo. El meló té gust de meló, la cirera té gust de cirera i la taronja té gust de taronja. Confitada, evidentment, que és molt dolça, i jo entenc que menjar tan dolç ara no està molt mal vist. Però un dia és un dia i Sant Joan només n'hi ha una a l'any. Que...
0: També se'n fan de llardons o de pasta de full, però cada vegada s'hi incorporen més variacions per les intoleràncies.
1: Aquí cadascú té la seva recepta. Pues l'he adaptat una miqueta en el pas dels temps i treballo per escoles, i llavors cada vegada hi ha més intolerants a la lactosa, a moltes coses, i llavors pues, bueno, he intentat adaptar, per exemple, les coques que faig avui, que les faig per una escola, que és l'escola d'Alemanya, no porten llet.
0: I també perquè els gustos van canviant.
1: Jo crec que tots estem molt deprimits perquè la xocolata és una cosa que cada vegada va més. Ja poden plantar faves de cacau perquè això no s'acabarà mai. O sigui, fa anys enrere era puntual i ara és animal.
0: En Jaume està preparant 18 coques per la festa de fi de curs d'una escola del barri. Ens explica que la majoria de coques les fa per encàrrec.
1: Una miqueta anem a demanda. El 90% del que fem és per encàrrec. Alguna, evidentment, alguna surt per la botiga. Si la gent me'n demana, jo no, 50, 60, 70, els que facin falta, o 20.
0: Abans de posar la coca, la crema, la fruita confitada i els pinyons, en Jaume humiteja amb un esprai amb aigua la pasta.
1: No dubteu a agafar algo per mullar-ho. Jo, nosaltres tenim un espersor d'aquests, però vull dir, a casa, doncs, jo què sé,

0: Pinyons són un dels elements que marca el canvi en el preu de les coques, però hi influeixen més factors.
1: La farina sí que va pujant, però no és el fet més car. La llet sí que puja, al final com tot, com el sucre, com cada vegada la mà d'obra també puja més diners. Llavors, tu no pots ser que tinguis gent que està fent la feina, que són professionals de treballar, i els hi paguis una misèria. No, això no funciona així.
0: En Jaume explica que també ha pujat el preu de l'energia i tot plegat fa que ara una coca de mig quilo valgui uns 14 o 15 euros, quan potser fa uns anys en valia 9.
1: Intento guanyar-me la vida honestament. Alguns que sentiran això que estem parlant diran, ostres, com és que aquest tio està venent tan car o com és que aquest tio està venent tan barat? Cadascú fixa el seu preu. La gent dintre el gremi no es parla de... I tu quan ho vendràs això? No, doncs jo ho vendré tant. No, això no és veritat. Jo puc tenir uns costos que el veí del costat els pot doblar.
0: També inverteix diners en filtrar l'aigua que fa servir al forn.
1: Em gasto molts cèntims per deixar l'aigua que ve de l'aixeta, deixar-la adequada perquè no sàpigui si l'aigua ve del Pirineu o ve del mar Mediterrani, no ho sabem. Amb la quantitat de filtres i mandangues que li arribo a fer, aquest últim d'aquí és un filtre de carbó, que és l'últim, però prèviament em porta 9 mesos de filtres.
0: Un cop decorades, toca coure les coques al forn, un procés que en Jaume fa amb una companya infal·lible, la ràdio.
1: La ràdio és la gran companyia dels forners i dels pastissers, eh? Si no hi ha ràdio, moriríem directament. Jo crec que moriríem directament.
0: Quan la coca està llesta, passa cap al mostrador de la botiga i d'allà cap a les cases, que segurament se la mengin acompanyada d'una beguda al gust. En el cas del Jaume, ho té ben clar.
1: Jo soc de Vilanci, a mi m'agrada molt la Vilanci. Reconec que el meu predicament no té quòrum, eh?
0: Una tradició que, malgrat el pas del temps, es manté viva.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Informació, música, entreteniment.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Preparats per la revetlla de Sant Joan?
2: Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
1: Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
2: Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
1: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: M'agrada molt sentir-los, els felicito i molt agraïda pel programa.
6: Cuenta, Xavier, me despistas, como digo, que el barco del arroz, ¿eh? Porque yo estoy haciendo una miqueta que ningún sabe ya lo que se ha de hacer, lo que no se ha de hacer, que yo creo que en vez de confinats, estén ya confitats, ¿eh? No hay aún rum, claro, con B sabreu, y porque, claro, sabes que el destino es molt, o sea, que, pero bueno, esto es una mica raro, ¿no? Perdido de alguna manera. Tot bastante estresante. Una abrazada.
7: Cuenta, Javier, gracias por la feina que feu. Cuenta.
5: Volia agrair perquè en el Facebook hem posat unes fotos i es veu molt bé. Vull dir, jo, és que m'encanten, no? Doncs moltes gràcies.

0: Vámonos allá, ya está.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vilasacra.
4: I parlant d'emocions...
5: 54.
6: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
7: Ni m'ho plantejo.
6: I la rentadora?
7: Són caríssimes.
6: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer 9.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?

22.

viatge en el temps. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: De les 18 del 23 a les 18 del 24, especial 24 hores Sant Joan de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Sentim la cultura.

0: Exploren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
1: Exacte.
0: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol.
0: Diumenge 28 de juny, tot obert fins a les 10 de la nit.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Esteu preparats? Sentiu les onades. Sentiu la brisa? Les gavines? Imagineu. Som a la vora del mar, un dia qualsevol de fa una pila d'anys. Els peus s'endinsen suaument sota el contorn de la sorra. Som a tocar de l'aigua, que avui trenca amb delicadesa. El mar està en calma. A l'horitzó, un vaixell petit, petit, es gronxa en les onades. Però, mica en mica, es va fent més gran. Es va fent més imponent. Està fent camí cap a port.
1: Qui són? I d'on venen?
0: Venen de molt lluny. Fa una pila de mesos que viatgen. Sota el sol imponent de l'Atlàntic o la fúria desbocada de les tempestes.
1: Segur que no ha estat fàcil. Però qui són?
2: Són els indianos que tornen a casa. Comerciants que van marxar buscant fortuna a les Amèriques. Alguns la van trobar. I d'altres la van perdre tota.
0: Tornen. Comerciants, mariners, i cada un d'ells ho fa per mil raons diferents. Però amb ells també ens duen unes melodies noves.
1: Encara no han arribat i ja enyoren el que han deixat enrere.
0: Potser no és el què. Potser és aquí.

desamor. No tot han estat històries amb final feliç, segur. Però amb ells ha arribat la música.

0: Què són aquestes cançons? Quina nostàlgia! Boniques, però tristes alhora. Sentides, però amb ritme de dansa.
1: Són habaneres. Venen de l'Havana. Cuba les va veure néixer i nosaltres les vam dur a casa. Amb un regust d'enyorança les vam fer nostres i vam començar a imaginar noves històries.
0: Històries de port, de xarxa i amb remor de mar.
1: Pescadors que ara es converteixen en els nostres protagonistes.

Aquelles històries ens mostraven la duresa de la seva vida, la solitud i la vocació, el llegat que ens van deixar i tot allò que ens van ensenyar. Molts joves van córrer a la mar perquè els més grans els van voler acompanyar amb passió, amb il·lusió i amb noves cançons. Aquesta tradició de pares a fills es va anar forjant a poc, solemnament, amb èpica i sempre tenyida d'un color blau turquesa.

Quan jo en tenia pocs d'anys, el pare em duia a la barca. I em deia, quan siguis gran, no et fiïs mai

0: Frenem, ara que ja som a port. Fem un petit parèntesi en aquesta història.
1: Bona nit, com esteu? Esteu bé? Sí? Nosaltres som A Grup Vocal i estem molt contents de ser avui aquí. Donar-vos les gràcies per venir i també agrair a tota l'organització per fer tot això possible. Gràcies. Quan vam començar a pensar aquest concert, no ens esperàvem que ens tocaria tant. Coneixíem algunes habaneres, no? Tothom les coneix, però viure-les per dins, donar-los vida, és una experiència emocionant, única. És per això que no us esteu de cantar-les vosaltres també, d'acord? Encara que algun instant us vingui enrevessat, penseu que sempre un de nosaltres canta la melodia original. Només us heu de deixar portar.
0: Deixeu-vos portar per les habaneres, que són amargues, que són salades com el mar. Ens duen a moments de nostàlgia, com aquell avi, aquell llop de mar que enyorava sortir a feinejar.

0: Que bonic devia ser escoltar-los quan ho cantaven a alta mar.
1: A alta mar no hi havia temps per cantar. No voldràs espantar els peixos?
0: No, no, no pas.
1: Quan feinejaven a la platja i el mal temps els impedia fer qualsevol tasca, feien cap a la taverna. I allà, entre vins i rialles i algunes baralles, les habaneres entonaven com si fossin una banda sonora, esperant que el mal temps els fes treva. Primer, a l'unissó, després a dues veus i finalment als tercets o tercetos, com en deien ells. Sense cap música que els acompanyava, un dia hi van fer sonar una guitarra, un altre hi van sumar un acordió, i així es va anar instaurant aquesta tradició. I fins a principis dels anys 60 els podies escoltar si, passejant vora la taverna, paraves bé l'orella.

0: I, igual que el món de la balada d'en Lucas que s'esfondrava, les tavernes van començar a desaparèixer i amb elles aquelles trobades marineres plenes d'habaneres i rom cremat. El so d'aquells ritmes de 2x4 s'anava diluint en un entorn industrialitzat.
1: Però és curiós que li deguem a un llibre que les habaneres tinguessin una segona oportunitat. L'any 1966 s'edita una recopilació d'aquestes músiques. Un llibre fet pels lluitadors utòpics d'un gènere en perill d'extinció. A la presentació, una petita cantada de habaneres. I el seu èxit inesperat va ser tant que una nova empenta per elles ens ha dut fins a dia d'avui.
0: Es van començar a escriure habaneres en català. Abans no n'hi havia. Abans no n'hi havia. Per exemple, la balada d'en Lucas que acabem d'escoltar va ser desestimada en un concurs justament per haver estat escrita en català. Avui, però, la realitat és ben diferent i el ventall d'habaneres s'ha eixamplat considerablement.
1: Algunes d'elles ens han demostrat que poden ser pura poesia.

0: Gràcies. I d'aquestes havaneres en seguiran naixent de noves, perquè l'havanera és una tradició nostra, d'un poble que es va fer a la mar i que s'explica a través d'aquesta costa, que es deu al Mediterrani, que és el bressol de la nostra cultura.
1: Havaneres noves, sí, però que ens parlen d'històries conegudes, de mar, de xarxes, d'amor, de barques, d'enyor, i amb una cadència que ens convida al moviment i que ens fa ballar l'ànima i que no es fa vella al pas del temps.
0: Personatges reals, segurament, però idealitzats en l'impuls creatiu dels seus creadors, lletristes i músics, i també en tots aquells que, com nosaltres, revivim les havaneres a cada volta com si fos la primera vegada.
2: I comença la recta final. I per començar a acomiadar-nos, agafarem els nostres mocadors, perquè de ben segur que coneixeu la Lola, la vella Lola.

0: si hi ha una cançó que s'ha convertit en himne, que ha traspassat fronteres i ha esdevingut senyera d'aquesta tradició, és el meu avi, el del barco de guerra, el de la flota d'ultramar.
1: Sabíeu que el famós vaixell realment es deia Montserrat? El Montserrat, però tothom el coneixia com el Catalán. I no era un vaixell de guerra, servia per dur cartes i paquets dels d'aquí i dels d'allà. Mai sabrem què hi deien aquelles cartes. Però quan la guerra de Cuba va arribar, carregaren el Catalán amb dos canons, una proa i l'altra popa. I quan va tornar ja no hi duia cartes, hi duia els ferits del nostre bàndol, el dels perdedors.
0: L'autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, o com tothom el coneixia, el mestre, va barrejar dues històries. La del seu avi, que va anar a lluitar i malauradament mai va tornar, i la d'aquell vaixell emblemàtic que ja mai podrem oblidar.

0: moltes gràcies, gràcies de debò per l'acollida. Donar també les gràcies als nostres tècnics d'avui, perquè sense ells res d'això hauria estat possible, per tant, un fort aplaudiment pels tècnics. Dir-vos que si heu fet fotografies o vídeos de l'espectacle, si us plau, compartiu-los amb nosaltres a les nostres xarxes socials. Som @agrupvocal i aquest espectacle és Enamorats de l'Havanera.
1: Moltes gràcies. És hora d'anar plegant veles i fer amarratge. Ara sí, ens agradaria cantar una última cançó tots junts. Però aprofitem per posar-nos de peu i cantar-la i ballar-la amb aquells que tingueu a la vora. Va, va, tothom de peu. Vinga, va.
2: Som-hi.
1: Amunt, amunt, amunt. Ah. Molt bé, així m'agrada, així m'agrada.
0: Ara.
1: Ha estat un plaer ser amb vosaltres i esperem tornar-hi ben aviat. Visca Catalunya
3: i visca les Havaneres!

0: la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: I parlant d'emocions...
2: 62.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
4: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
2: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
1: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
0: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
2: Tasta'l. L'Empordà es tasta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 53% de les persones que demanen ajuda a Projecte Home ho fan per la seva addicció a la cocaïna. És el percentatge més elevat en els últims anys, Marc Esparza.
2: És una substància que genera baixa percepció de risc i de fàcil accés. Comencen per un consum en un context d'oci fins a passar a ser diari per l'alta addicció d'aquesta substància. Neus Canals, directora de Projecte Home a Catalunya.
3: No genera visiblement un deteriorament immediat, però això no significa que no tingui unes conseqüències greus per a la persona, no? I que afecta totes les àrees de la persona. Pot afectar tant a la salut física, a la salut mental, a les relacions personals, a temes econòmics, no? Una mica en general parlem de tota, queda afectada tota la qualitat de vida de les persones que tenem.
2: Però en general aquest consum va acompanyat d'altres substàncies, principalment l'alcohol. Aquestes dues substàncies juntes representen el 80% dels casos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies si espera tu.
4: Amb bona música tot es pot arreglar.

No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamaniscle.
2: S'enfila el serrat com ho fa el ramat que va de pastura i veu els raïms enjullar a gotims la vinya madura. També ha vist el joc del vent i del foc que a cavall del xiscle valaven amb llum les roses de llum de Vilamaniscle. Mentre els seus hereus llaurin els conreus que envolten la serra, podrà mantenir avui com ahir l'agre de la

0: Carol Rius és la vicepresidenta de la coordinadora de Colles Castelleres.
1: La dona és present en la vida de les colles castelleres en un 50%, 40% depenent, però no és present en aquells càrrecs de responsabilitat, sobretot els càrrecs de responsabilitat tècnics, és a dir, aquells que són més visibles, el cap de colla, el cap de troncs, cap de pinyes.
0: Som lluny de la paritat als càrrecs. Segons dades del 2022, les últimes que hi ha, la majoria de dones amb responsabilitat són de colles petites.
1: Castells té més de 200 anys d'història, no? O sigui, és difícil combatre contra una tradició de 200 anys quan la dona no pot entrar als castells fins als anys 80-90.
2: El talent no té un biaix de gènere, però les oportunitats històricament sí que n'han tingut. Pensem que els castells no deixen de ser una tradició, que tenen més de 200 anys d'història i que van néixer al Camp de Tarragona, i que, dit ràpid i malament, les primeres colles van ser formades per homes que eren senyors forts que venien del camp o de la mar. Per tant, és evident que aquesta motxilla històrica es nota, especialment en les colles que han nascut en aquest context geogràfic o històric.
0: La Yasmina Armesto va ser presidenta de la Jove Xiquets de Tarragona, una colla gran. Ella també lluita per buidar d'aquesta motxilla històrica, tot i que les reivindicacions per igualtat, moltes d'elles hi afegeixen una part d'autocrítica. La dona també s'ha d'empoderar. La Gina Fort és la cap de colla de la Jove de Tarragona.
3: La primera és que les millors edats per tenir un càrrec de responsabilitat solen ser entre els 25 i els 35 anys, sobretot perquè cal dedicar-hi moltes hores i viure molt per la colla. Llavors, en aquesta etapa vital et veus amb prou energia i capacitat per coordinar un grup tan gran. D'altra banda, és veritat que les dones en aquesta franja d'edat tenim el condicionant de la maternitat. L'activitat castellera no és compatible amb l'embaràs. Quan estàs embarassada has de deixar qualsevol posició que tingués en un castell. I això fa que moltes dones crec que hagin de viure la colla des d'una altra posició i potser no s'animen per això a assumir rols de lideratge. També és cert, hi ha molta feina per fer. Personalment no m'hi he trobat gaire, però malauradament estic segura que hauré de lluitar contra comentaris del tipus «Sent tan petita, podràs manar tota la colla?».
0: Sí, poden tot i ser petites. El pom de dalt és gairebé de nenes. Al tronc hi ha molta presència de la dona, però tot això no passava fa 50 anys enrere.
4: Soc la Cuca Ferrer i tinc 62 anys. Vaig començar a fer castells a començaments dels 70, quan tenia 7 o 8 anys, no em recordo.
0: I quan es va fer adolescent, li van dir allò que a les poques nenes que pujaven se'ls deia quan el pit els creixia.
4: Em va dir que tenia que deixar de fer castells, bueno, perquè resulta que ell, segons el que ell pensava, és que si jo queia i me feia mal al pit, una dona, les caigudes dels castells perjudicarien molt el que era el nivell de pit.
0: Que injust que pel fet de ser dona haguessis de fer aquest parèntesi.
4: No em semblava just, però ho assumies en aquell moment. Clar que no, ara potser ho veus amb uns altres ulls. És que és molt difícil veure amb els ulls d'avui dia, veure aquella època.
5: Els nens vam començar a fer un castell de dones, crec que el 96. En aquell moment tenia la seva rellevància poder aconseguir tot el tronc del castell de 6. Aquest any han aconseguit de fer un 4 de 7 perfecte, íntegrament amb dones, tant a pinya com a tronc com a gralles.
0: És la Montse Tordiu. L'any 2000 va ser presidenta dels Nens del Vendrell, una de les primeres en arribar a un càrrec important dins una colla. Però l'anècdota és anècdota. Ella mateixa ho diu, queda molt camí per fer. És cert que la dona s'ha incorporat massivament en els últims 20 anys al món casteller, però segueix sense ostentar càrrecs dins les colles. Resilient de mena va aprendre a tocar la gralla i es va quedar a la colla pocs anys després. Va poder tornar i aquesta vegada fer el que li agradava, a pujar al tronc. Això sí, ho va poder fer gràcies a un home i de la família, el seu germà. Ell la coneixia i sabia del seu potencial.
4: I me va dir, diu, no voldries tornar a pujar als castells? A mi se me va obrir el cel.
0: Cel obert que encara manté ara perquè continua vinculada a la seva colla, els Xiquets de Tarragona. Com ella, moltes van obrir camí. Som a la meitat, coincideixen totes. Queda encara per arribar a l'objectiu, la paritat de gènere.
3: Crec que el més important és que les dones s'empoderin i perdin la por d'estar al capdavant.
2: Les colles som una tradició, representem la tradició castellera, però també uns valors per la societat, i aquests valors han d'evolucionar i han de seguir avançant per construir la societat que volem.
1: El bonic que té l'utopia és que sempre està allà, i nosaltres anem avançant i acabarem... A...

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de trens de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'han reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
3: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
2: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i amb el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut a l'R3, entre la Garriga i Figaró, a l'R13 i a l'R14, que com a conseqüència d'aquests robatoris no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos.
4: Y hay cerebros que no tienen solución.
5: I que marrón, xin-xin-pom, porom-pom-pom.
6: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: I parlant d'emocions...
1: 15. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 2055, a les 16 hores i 10 minuts, és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: Ara que el camí fa pujada, respira, revisa, retroba, renova, reviu, reafirma't.

0: informació, música, entreteniment.
1: Deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de Gaudí. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, Sons del Món manté la seva aposta per artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Pista de pàdel Vilasacra.
2: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol 7.
1: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vilasacra.
3: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
1: Pista de pàdel Vilasacra.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.
5: I tant!
6: Un any més
7: t'expliquem cada dia l'aventura del món.
6: Som la ràdio

0: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
1: NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
2: Centre Veterinari Empordà. Visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó, Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972 67 38 43 de Figueres.

0: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis. Al teu costat.
1: WhatsApp.
2: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
1: Au,
2: mira que bé.
1: Truques i dius la teva?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola.
6: Tiene 5 nuevos mensajes y 5 mensajes guardados.
7: Soc el marit de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra. Soc el marit de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra. Soc el marit de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra.
1: Sí, has escoltat bé. Ens diu que és de Santa Pau, a la Garrotxa, i segurament has escoltat ja 4 missatges d'ella on gustosament ens explica coses de pagès. Com diem sempre, a Ràdio Vila-sacra, fets, no paraules. Hem superat les 3.500 trucades des del 2019.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
8: Repetiràs.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: WhatsApp de Radio Vila Sacra, C5, 6, 9, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé! Firabó.cat

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
2: A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció. Sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta. Aquesta és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
3: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals a la Llotja de Mar de Barcelona.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
2: On està el programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals, amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
1: Renfe, el teu tren.

Descobreix Fet el País. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fet el País, al vostre costat.

0: Has sentit a parlar de Terrazo Espai Gastronòmic?
1: Ei, què dius? Què aporta de nou?
0: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-hi? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
2: Pensa en un producte.
3: Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
4: Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
3: Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Xo de luz tarda.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
2: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Què, buscant feina?
1: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
0: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
1: Com es deia?
0: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Enganxa't.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: I parlant d'emocions...
0: 34.

Necessites capital per la teva empresa i el banc no t'ajuda? MVP Finance és la solució. Amb una dilatada experiència en finançament privat, MVP ajuda a les empreses i autònoms a trobar la solució financera més adient per cada cas. Préstecs promotor, crèdits pont, renting de fotovoltaica i molt més. Amb la màxima agilitat, visita mvpfinance.es o truca al 600 30 99 13 i porta la teva empresa al següent nivell.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
1: Experiments Radio Fòrums.

0: L'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
1: Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
0: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
1: Tasta-ho. L'Empordà es tasta.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona. Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Hem de treure el cap a Girona.

0: la ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordarlo.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
0: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
13: De mitjans audiovisuals hi ha molts. Per al·lucinar, només Ràdio Vila-sacra.

0: las frases Dan Ramón.
1: Treballar a ferro fred, temps perdut.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Unió Europea abraça el proteccionisme econòmic per a la indústria siderúrgica. Augmentarà del 25 al 50% els aranzels per a tots els productes d'acers estrangers i reduirà gairebé la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures d'aranzels. La mesura l'han ratificat en una reunió als països comunitaris. Bruno Forteamiras.
2: Les noves normes entraran en vigor a partir de l'1 de juliol. Hi haurà menys marge perquè les empreses estrangeres puguin col·locar al mercat europeu productes d'acer sense tributar aranzels. I quan els hagin de pagar, seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu. D'aquesta manera, la Unió Europea iguala el mateix percentatge aranzelari que els Estats Units imposen a tot l'acer estranger, inclòs l'europeu. Aquest gir proteccionista dels 27 pretén blindar la indústria siderúrgica comunitària en un moment en què hi ha un excés de producció mundial d'acer. Se'n fabrica molt més del que s'acaba consumint. L'OCDE, el club dels principals països desenvolupats, assenyala com a principal culpable d'aquest aquesta situació a la Xina i les grans subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la indústria de l'acer del seu país.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Va, anem a fer l'animal.
2: Ah, sí...
3: Bueno...
4: Coses de ràdio.
5: Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Dijo, ¿cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?
6: Heu de saber que les dones dediquen 800 hores més a l'any que els homes, als fills i a la llar.
7: Tot i que després de la Covid aquesta bretxa s'ha reduït, elles dediquen el 62% de la seva jornada a les feines de casa. Mentre que entre els homes, aquesta xifra cau fins al 43%.
8: Escoltar això t'ha incomodat? A nosaltres també, i per això ho volem canviar.
9: Som Ràdio Vila-sacra. Ja ho tens prou clar.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: A veure, gent, quan arribem a casa, què? E quan arribo a casa, un cappuccino? Doncs no.
3: Les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis, necessiten sentir.

0: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
1: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
2: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
3: Un pessic de pensament.
4: No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer Nou de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.
3: Si vols desconnectar de tot...
4: Ràdio Vila-sacra.
3: No hi ha altra forma.

0: la nit.
1: De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
0: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
0: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: Què necessites avui?
3: Flash Bazar en Puri Brava.
4: Objectes de regal, decoració...
3: Tot per la llar, detalls.
4: El que busques pel detall perfecte.
3: Carrer Puigmal, 44, Empúria Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals, 187.
4: Flash Bazar.
3: Empúria Brava.

0: El castell de Púbol s'ha inaugurat una exposició que explora la relació de Salvador Dalí i Gala amb un dels fotògrafs de moda més reconeguts del segle XX. A més de retrats de la parella, la mostra també inclou dues peces de roba inèdita, Joan Sisquella.
1: Dalí i Gala van conèixer Horst, fotògraf d'origen alemany nacionalitzat nord-americà als anys 30, i van col·laborar amb ell durant dues dècades. La seva relació es va fonamentar en la importància que tant l'artista empordanès com la seva musa donaven a la moda, i el resultat van ser molts retrats, la majoria per publicacions com Vogue. De totes les fotografies que s'exposen ara a Púbol, n'hi ha una de Gala que Dalí va retocar. Bea Crespo és una de les creadores de la mostra.
2: Per embellir-la, en un moment en què encara no existia el Photoshop, doncs el mateix artista intervenia directament les fotografies.
1: L'exposició temporal es podrà veure fins al gener i coincideix amb el 30è aniversari de l'obertura al públic del Castell de Púbol.
3: Pot ser part del canvi.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Res és veritat ni res és mentida.
7: Tot és segons el color del mirall pel que es mira.
8: La de les sensacions.

Construccions metàl·liques mitjans són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacra. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Troba el teu pis fàcilment a pisos.com. Estàs a un clic de trobar-lo. Tria com el vols. Moblat, amb terrassa, pisos, a pisos.com.
2: Sintonitzes...
3: Oh, estupendo.
4: Ràdio Vilasacra.
3: Pues mira, me parece perfecto.
5: Necessiten sentir.
6: Tum. Pau.
4: Bueno, ya era hora, ¿no?

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número 1.
2: Hola, bon dia, soc la Montse. I trucava per donar moltes felicitats al Xavier. Doneu molts ànims a tota la gent que ho necessita. Gràcies, bon dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sant Joan tanca en conjunt sense incidents greus. Els bombers han atès més de 1.400 avisos al llarg de la nit, principalment per petits incendis i incidències menors. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han fet una quarantena de detencions. A Barcelona, però, la policia investiga un incident amb arma de foc al barri del Born. Els fets no han deixat cap persona ferida, Anna Pujol.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 130 persones, 39 de les quals relacionades amb la celebració de la revetlla. De la resta, una quarantena han estat per delictes contra el patrimoni, 26 per violència de gènere i 14 per lesions, entre d'altres. La policia catalana ha desplegat un dispositiu especial i han fet 1.600 controls d'alcoholèmia, més d'un centenar dels quals han resultat positius, i una trentena per drogues amb 14 positius. Els bombers de la Generalitat han atès uns 1.400 avisos, principalment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els serveis més recurrents han estat els incendis urbans, com de contenidors o de mobiliari urbà, i també els de vegetació urbana. D'altra banda, el telèfon d'emergència 112 ha atès més de 10.200 trucades relacionades amb 5.200 incidents, la majoria també des de l'àrea metropolitana. El sistema d'emergències mèdiques ha atès una setantena de persones, una trentena de les quals per intoxicació, 30 més per accidents de trànsit, 4 per agressions, 4 més per cremades i 2 ofegats. Han augmentat les trucades al telèfon 061 Salut Respon respecte a l'any passat. N'ha rebut gairebé 3.700 per uns 2.800 incidents, 170 dels quals relacionats directament amb la revetlla. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 130 persones, 39 de les quals relacionades amb la celebració de la revetlla. De la resta, una quarantena han estat per delictes contra el patrimoni, 26 per violència de gènere i 14 per lesions, entre d'altres. Una quarantena han estat per delictes contra el patrimoni, 26 per violència de gènere i 14 per lesions, entre d'altres. 1.600 controls d'alcoholèmia, més d'un centenar dels quals han resultat positius, i una trentena per drogues amb 14 positius. Cap

0: Garatge Plana, a Vilamalla, Fornells i Blanes. 673-137-137.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza

0: siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
1: Psst, molt bé, no?
2: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
3: Telepizza.es.
2: Telepizza, el secret és a la massa.
4: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva. I'ma show you what I'm
0: working with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. CaritasCatalunya.cat. Càritas.
1: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
2: Cervells Ràdio Vila-sacra.
1: Una finestra oberta.
3: Una ventana abierta.
1: A un futur sostenible.
4: Etorkizun jasan garribaten ardat.
5: Una finestra oberta.
6: A un futur sostenible.
2: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
1: Tal qual.
7: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
8: Buenas. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
9: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'Àvia Gangster, de David Williams.
8: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
9: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
8: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
9: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.
10: Bé, no?
11: Màgica, plena de música i cultura.

Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972 52 92 71, Pont de Molins.

0: els animals s'expliquen com bonament poden.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta bé, a veure si en saps dir de qui parlo. Treballadora fidel, amb el que trobo les flors, jo que faig parets de mel.
1: Ah, aquesta és fàcil. És l'abella, oi?
0: Esclar, goita com ens ho explica. Treballadora fidel, amb el que trobo les flors, jo que faig parets de mel. I aquest? Goita. Amb els bons sempre content. Els aviso quan ells dormen i els defenso del dolent.
1: Ah! Bup-bup!
0: És ben bé aquest. Amb els bons, sempre content. Els aviso quan ells dormen i els defenso del dolent. És el gos. És clar que sí.
1: Ai! I com s'explica el mosquit?
0: Contra els que volen artistes però els voldrien de franc, fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang.
1: Ostres, a veure, torna-ho a repetir.
0: Contra els que volen artistes però els voldrien de franc, fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang.
1: Oh, que guai!
0: I aquest, saps qui és? Mira, fils que feia per un niu, me'ls agafen i els treballen, i acabat, us envestiu.
1: Què? M'he perdut.
0: Fils que feia per un niu, me'ls agafen i els treballen, i acabat, us envestiu.
1: Ah, el cuc de seda.
0: És clar que sí. Soc fort, honrat i tossut, i no pas molt saberut.
1: Ets ben bé un roc.
0: Com ho has sabut? Soc fort, honrat i tossut.
1: I no pas molt saberut.
0: Tot un roc, un ase, clar.
1: I el rei de la selva, com s'explica?
0: El lleó?
1: Sí.
0: Diu així: soc un rei que només sua d'aquella amagada por de trepitjar-se la cua.
1: Com ho diu?
0: Soc un rei que només sua d'aquella amagada por de trepitjar-se la cua. I aquest, saps qui és? Fixa-t'hi bé. Si jo oblidés ma cantera en arribant al matí, qui sap si el sol tornaria cap més matinada així.
1: Ma cantera?
0: Ma cantera vol dir el meu cant.
1: Ah, doncs, a veure, torna-m'ho a repetir.
0: Si jo oblidés ma cantera en arribant al matí, qui sap si el sol tornaria cap més matinada així.
1: Ja el tinc, el gall.
0: És clar que sí.
1: I no en tens cap d'un ocell?
0: Sí. Escolta, sóc el més gran dels ocells. Cara densa, em solen dir. Jo corro com ningú corre, i els savis resten allí.
1: Ja el tinc, el Pithecanthropus.
0: Apa, vinga, que és l'estrus. Fixa't bé com ho diu ell. Sóc el més gran dels ocells. Cara densa, em solen dir. Jo corro com ningú corre, i els savis resten allí. Au, doncs parlant d'ocells, un que s'hi fixa molt. Fixa't-hi bé, tu també. Jo tinc cara de set ciències i visc de dia...

0: poesies.
1: Endevinalles.
0: Les poesies endevinalles que heu pogut escoltar són d'en Josep Carné, publicades en la col·lecció Sopa de Llibres de l'editorial Barca Nova. En la locució, Pep Tort i Margalida Cartuixà. Realització, Lluís Cabaldà. M'agraden les sopes.
2: Sí, però a l'estiu...
0: També, a l'estiu, bon vent, Barca Nova i Sopa de Llibres. Ah.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: És Ràdio Vila-sacra.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Girona han intervingut una seixantena d'armes blanques, sobretot navalles, que es venien de forma il·legal en establiments turístics de la Costa Brava. Fèlix Martín.
2: L'operatiu és conseqüència d'una inspecció preventiva que els especialistes en armes i explosius de la Guàrdia Civil van fer a principis de mes a 15 comerços de souvenirs de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro i Empúria Brava. Els agents hi van detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la venda i exposició d'armes prohibides i en van intervenir exactament 59 perquè incompleixen la normativa. Hi ha, sobretot, navalles i ganivets amb mànecs de colors. Operatius d'aquest tipus se'n fan puntualment per prevenir la circulació i l'ús d'armes que estan prohibides, especialment en zones de molta afluència turística.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Bona aquesta!

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com. A partir d'aquest moment, i si segueixes la nostra sintonia, podràs gaudir de nous temes d'aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia. Avui us presentem a José Alberto García Gallo. Concretament va néixer a Ràncul, La Pampa, l'11 de març de l'any 1940. És més conegut com Alberto Cortés. És un compositor i cantant, poeta argentí. D'ell, doncs, n'escoltarem la seva música i també farem unes petites pinzellades a la seva vida, com a ser humà i com a persona. Comencem escoltant un dels seus primers temes que vam escoltar aquí, en el nostre país, concretament Les Palmeres.

Encara que d'Argentina de procedència, aquí a casa nostra la seva música va tenir una gran repercussió. Inclús va musicalitzar cançons per Joan Manuel Serrat, concretament Nanas de Cebolla, sobre un poema de Miguel Hernández, Retrato i Les Mosques, aquestes dues últimes sobre un poema de l'Antoni Machado. I escoltarem un altre tema, el Sucu Sucu.

Alberto Cortés és conegut per molts com el gran cantautor de les coses simples. Escoltem-lo en dos nous temes, Dile i La Tierra.

Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

Acabem d'escoltar la veu d'Alberto Cortés en un reguitzell de temes dels anys 60, però també van ser temes molt coneguts, estem segurs, per tota la nostra audiència, com En un rincón de l'alma, Quan un amigo se va, Callejero, Mi árbol y yo, A partir de mañana, El abuelo, No soy de aquí ni soy de allá. Temes que si segueixis a través de la teva sintonia preferida els podràs escoltar i a partir d'aquests moments. I seguim en els èxits d'Alberto Cortés. I ara escoltarem un tema que estem segurs que recordareu. Aquella novia primera.

0: moltes de les cançons que canta la veu que avui us presentem, la de l'Alberto Cortez, es basen en fets i personatges reals o senzillament en sentiments i adversitats al llarg de la vida d'aquests mateixos personatges. I seguidament el podrem escoltar en un tema, en un dels seus grans èxits, enregistrat l'any 1967, però que no va veure la llum la seva cançó o aquest disc fins l'any 1960. El tema és En un rincón de l'alma.
1: En un rincón de l'alma donde tengo la piel que me dejó tu adiós.

0: Hem volgut escoltar-lo en un dels seus grans èxits, no més famós que aquest altre que escoltarem ara a continuació. Cuando un amigo se va.
1: Cuando un amigo se va. Queda un espacio vacío. Que no lo puedes llenar.

0: empieza el alma a vibrar.
1: Radio Sacra.
0: Porque se llena de frío.

quan un amigo se va, un tema que també ha estat un dels grans èxits coneguts aquí en el nostre país, d'Alberto Cortés. I ara, per acabar, escoltarem un tema que la veritat és que posa el dit a la llaga a moltes coses. És un tema que s'ha d'escoltar amb molta i molta atenció. És una cançó, una lletra que sempre està en actualitat. Escoltem-la. Hasta cuándo?

Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. De la llarga durada, l'extensa durada que ha tingut la primera part del nostre programa, la segona la dedicarem a un tema molt més curt però no menys entranyable, que és recordar aquelles cançons, aquells vells vinils cantats per estrangers, per veus estrangeres que els van interpretar, els van traduir en espanyol perquè els poguéssim entendre la lletra. Entre vosaltres, el primer tema, Rita Pavone, la italiana, que ens canta així aquest cuore.

Rita Pavón, en aquest cuore, un dels cantants més populars estrangers, concretament a casa nostra, va ser la veu d'Àlamo, i una de les cançons més escoltades possiblement era aquesta, Mis manos en tu cintura.

recuperant per tots vosaltres aquelles veus tan emblemàtiques, aquelles veus que ens proporciona certa satisfacció tornar-les a recordar i en la memòria anar a buscar aquelles velles històries en aquells vells temps. Doncs gaudim ara d'un altre tema molt romàntic d'aquella època també, com era Matt Monro, ell és anglès, Alguien Cantó.

i era l'any 1965 quan tots cantàvem la música, les cançons d'aquell italià anomenat Re Vilar. Capri se finì, Capri se acabó.

I per acabar aquesta selecció especial que us hem presentat avui, anem a gaudir un tema, La Mañana, d'aquest romàntic que era Albano, cantant en solitari aquest bonic tema.

Amics i amigues, ha estat un plaer una vegada més poder-vos acompanyar al costat de la vostra sintonia preferida i desitjar-vos i poder-vos deixar, millor dit, que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau.

0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
2: Bona nit.
3: A Vila-sacra compartim cultura.
4: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
5: Veus Blanques Vila-sacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
0: i per tots.
1: Escolta'ns,
0: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
2: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
4: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Ametller Origen ens ofereix aquest espai. Participa i...
4: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Recordeu el brot d'antivirus del mes de maig en un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile i que es va saldar amb 3 morts, com a mínim confirmats. Per un moment, el pànic a una nova epidèmia ens va sobresaltar. Després de l'experiència de la Covid, podrem arribar a viure amb serenitat aquestes crisis? Joan Salicru en parlarà a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leitón, doctora en filosofia i professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. El suplement IE parlarem de la instrumentalització que fa l'extrema dreta de la religió amb Elvira Duran i recollirem la recomanació literària de Concha Perramon. Per acabar, dedicarem el like al llibre de Mercè Pujades, Tries invisibles, editat per Les Hores. Són 19 relats, 19 històries, en què els protagonistes viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o bé a fugir-ne. En parlarem amb l'autora i explorarem amb ella diverses maneres de viure. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
4: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
5: Hola, Laura. Doncs avui m'agradaria tirar una mica enrere i recuperar la visita de Lleó 14 a Espanya, que en total va estar-hi del 6 de juny fins al divendres 12 i va passar per Madrid, Barcelona i, finalment, per les Palmes de Gran Canària i Tenerife, on va visitar el centre de migrants Les Raïces. Allà on va anar va plegar moltes persones, però també va deixar un parell de debats socials amb la seva presència i les seves paraules.
4: Coneixent-te, Carles, sospito que vols parlar del discurs que va fer el Papa al Congrés dels Diputats.
5: Sí, en vull parlar, potser no n'opinaré gaire avui. De fet, només m'interessa el fet de que ell parlés davant del Parlament i el que va dir, però també perquè va ser el primer pontífex de la història que ha parlat al Parlament espanyol i doncs el que va dir no va deixar indiferent a ningú. En primer lloc, va deixar clar que venia com a líder religiós i no pas com a cap d'estat, i més tard va parlar de l'urgència per acollir respectuosament els migrants i va afirmar que la tecnologia no és neutral. Fins aquí tot bé, però quan va obrir el meló de l'avortament i l'eutanàsia va començar el debat.
4: Bàsicament perquè em va fer una crítica.
5: Sí, de fet, el que va dir va ser que la defensa de la vida humana és una meta de la civilització i que la llei perd el seu significat més profund, que és servir i protegir tothom. Hem de tenir en compte el cas recent de Noelia Castillo Ramos, a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març i que va encetar un gran debat que fins i tot va arribar a ser comentat per Donald Trump, que, també et diré, ho comenta tot. A més, aquest discurs el va fer davant d'una cambra que el va convidar, però que també ha impulsat tant la llei de l'avortament com la de l'eutanàsia.
4: Per tant, el Papa va defensar la postura de l'Església sobre aquestes qüestions, però què més va generar polèmica de la seva visita?
5: L'altra qüestió que va generar polèmica, i aquesta potser és de la qual s'ha parlat més de manera, diria, als carrers, ha estat sobre la despesa pública que s'ha fet per rebre a Lleó 14. Sobretot han estat col·lectius laics que van criticar que es vengués el que consideren un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i van demanar que no es pagués amb diners públics. En total, total, el cost estimat va ser d'uns 25 milions, del qual un 20% el van assumir les administracions públiques, tot això sense tenir en compte les aportacions en espècie que van fer les institucions com les cessions d'espais, dispositius de seguretat, mobilitat, neteja o el trasllat dels papamòbils.
4: Això és el que, com bé deies, criticava, no?, en part el sector laic, però hi ha altres opinions al respecte?
5: Clar, hi ha diferents opinions a tot arreu, ja sigui des de les institucions i també a peu de carrer, però sobretot des de les institucions eclesiàstiques. Per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola va elevar l'impacte econòmic de la visita per sobre dels 100 milions i, per tant, asseguraven que el retorn era clar i que no suposava una gran despesa. Però aquí el debat que em sembla a mi que s'ha de plantejar és amb què hem de gastar els diners públics. I em sembla que és difícil arribar a un acord perquè cadascú escombra cap a casa seva.
4: Imagino que el fet que Espanya sigui un estat confessional també deu tenir un pes en la disparitat d'opinions que comentes.
5: Clar, aquest és un altre punt important. El fet que Espanya sigui un estat confessional també va ser un dels motius pels quals alguns partits polítics doncs, no estaven d'acord amb la compareixença del Papa al Congrés.
4: Carles, gràcies per posar aquests temes sobre la taula. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
0: Quan Marian Satrapi tenia 10 anys es va preparar per anar a la presó. O això és el que diu la protagonista de Persepolis, el còmic sobre la revolució islàmica a l'Iran vist a través dels ulls d'una nena, l'alter ego de l'autora. Amb el seu llapis, Satrapi va aconseguir dibuixar somriures arreu del món amb una història tan poc alegre com la de l'Iran en els últims anys de la dictadura del Shah i els primers de la teocràcia de Khomeini. Satrapi era una nena nascuda en una família d'esquerres, de pares amb professions liberals i amb un oncle que primer va ser empresonat per la policia del Shah i més tard assassinat pel règim dels ayatolars, acusat de comunista. La novel·la gràfica que va triomfar arreu del món no explicava el país a través dels grans fets històrics, sinó amb els ulls d'una noia que escolta Iron Maiden i Led Zeppelin amb cintes de caset de contraband, mentre al seu voltant el món s'ensorra. Gràcies al dibuix va aconseguir transformar en art el rastre de sang que va atacar l'Iran en aquells anys. Un art en blanc i negre, com si l'absència del color retratés també la grisor i la pèrdua de l'alegria al país. La nena que s'imaginava que seria presonera política va marxar a Europa i va triomfar com a dibuixant i cineasta a França. Fins al final va continuar defensant el seu país encara que fes anys que no hi vivia. L'any passat va rebutjar la Legió d'Honor, la màxima distinció que es pot rebre a França, perquè va considerar que el país tenia una actitud hipòcrita amb l'Iran. La seva última obra va ser la coordinació del treball col·lectiu Dona, Vida, Llibertat, un còmic d'homenatge a Mahsa Amini, la jove a qui la policia de la moral va torturar fins a la mort per no portar el vel ben posat. Satrapi ha mort aquest mes de juny a París als 56 anys, precisament en un moment en què l'Iran torna a estar al centre de totes les mirades. Segons ha explicat la seva família, ha mort de tristesa, incapaç de superar la mort del seu marit ara fa un any.

La Covid va marcar la nostra manera de viure durant molt de temps, però seríem capaços de passar per una altra pandèmia? De seguida ens atinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Així s'havia sentit molta gent durant la pandèmia, durant el confinament.
1: I qui millor t'ho pot explicar que els stay homes?
0: Home.
1: Pues he escollit els stay homes perquè són els que estan al front de la pandèmia a nivell musical, perquè ho van patar gràcies també a un artista estadounidenc, a un crooner d'aquests que canta.
0: En Michael Bublé.
1: Ah, exacte, gràcies. És que no m'hi capen al cap tots els...
0: Es va complejar una cançó d'alguna manera, no?
1: Bueno, els hi va dir que eren el millor que havia passat en molt de temps. També s'ha de netejar algú les orelles, però bueno, a la música que estem escoltant està super ara produïda, perquè són dels discos gravats en estudi, i que veritablement, segons en quina època de la meva vida, m'haguessin agradat molt i moltíssim. Però bé, aquí cantarà amb el Canca, Estamos Mal.
2: Pero es lo normal, que esté en la mierda, es lo más natural.
0: De fet, com deia, jo crec que molts ens sentíem així, no? Estem malament en alguns moments, alguns més, alguns menys, però era el normal, era la norma general, Carles, i aquest grup va posar música des del seu balcó, des de la seva terrassa, de fet.
3: Sí, crec que també ho vam acceptar molt, perquè com que tots estàvem igual...
0: Exacte.
3: No ens sentíem sols, per dir-ho d'una manera, encara que estiguéssim aïllats. Parlarem de tot plegat, perquè a inicis de maig, tres persones van morir després d'un brot d'antivirus en un creuer que navegava per l'oceà Atlàntic. Les infeccions per antivirus acostumen a estar relacionades amb l'exposició ambiental, com el contacte amb l'orina o la femta d'arrossegadors infectats, però en casos excepcionals es pot transmetre entre persones i provocar malalties respiratòries greus. Això sembla que sigui molt difícil de que ens ho transmetem entre uns i altres, però segurament molta gent recordarà el que ens deien al principi de la Covid. Després, uns dies més tard, el creuer va arribar a Tenerife, a les Illes Canàries, on la població que recorda amb força la pandèmia del coronavirus doncs va rebre dividida els passatgers. Per molt que a mi em diguin que és molt difícil que m'encomanin aquesta malaltia, ja no me'n fiaré perquè el mateix em vau dir l'any 2022.
0: Clar.
3: Per això...
0: 2020, és aquella lluny,
3: 2020,
0: eh?
3: Sí, perdona. Sí. Sí, es queda molt lluny i em sembla que sempre ens queda molt més a prop.
0: Sí.
3: Joan, llavors, doncs per això, Joan Salicru en parla a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leiton, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la mateixa universitat, que segurament ells no han oblidat quan va començar la pandèmia.
0: Us deixem amb aquesta conversa.

0: Les darreres setmanes ha esdevingut un brot internacional d'antivirus vinculat a un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile. S'han confirmat diversos casos i almenys 3 morts a l'hora de fer aquesta conversa. Hi ha passatgers en quarantena a diversos països, inclòs Espanya, i les autoritats investiguen si l'origen va ser un contacte amb rosegadors a la Patagònia abans d'embarcar rumb cap a Europa. D'això en volem parlar avui amb Antoni Trilla, conegut epidemiòleg català i degà de la Facultat de Medicina de la UB. Ho estic dient bé, Antoni Trilla?
1: Sí, sí, exactament així.
0: Benvingut a Valors a l'Alça, i amb Fabiola Leighton, que és professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria també, d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Benvinguda també, Fabiola, al Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, bon dia a tots.
0: La primera qüestió és que ens puguin explicar com es van assabentar d'aquest cas i què va ser el primer que els va venir al cap. Si vol començar vostè, doctor Trilla.
1: El cas aquest va començar a saltar, diguéssim, no tant a les notícies, que va ser també molt ràpidament, sinó a les xarxes habituals de comunicació d'alertes epidemiològiques entre diferents grups de... I realment doncs vam pensar, bueno, hi ha algun problema amb aquest persona que ha mort en el vaixell, ja era quan s'havia mort la primera persona i tot això, i a partir d'aquí ràpidament es van començar a donar que van evolucionar molt ràpidament, i el punt clau per començar a entendre el que passava va ser quan, si no recordo malament, un pacient anglès que va ser evacuat amb avió cap a Sud-àfrica va anar directe a un hospital, el van atendre a la UCI, i després de fer les primeres proves, algú, que sempre necessitem algú que tingui alguna idea brillant, va dir si fos un antivirus, i això vol dir que li van demanar una prova PCR per antivirus que va sortir positiva. Aquí canvia, i allò que en el vaixell no se sabia ben bé què passa, sembla que es pot tractar d'un brot d'antivirus. I per resumir-ho en dues paraules, un brot d'una malaltia coneguda, però amb unes circumstàncies realment excepcionals, vaixell, al mig de l'Atlàntic i tots aquests lius, i també amb un component mediàtic molt, molt, molt important, i que ja per acabar-ho de tancar, en el moment que es decideix on poden aturar-se, on poden desembarcar, si es poden repatriar o no, t'afegeix un lío polític també de proporcions dables. És a dir, la ciència anava per una banda, els mitjans, evidentment, jo crec que és quasi, quasi de sèrie de Netflix, vaixell a l'Atlàntic, un que desembarca, bueno, de coses, i quan entren els polítics, com diem nosaltres, els científics, els metges, els sanitaris, estem morts, perquè passem de les pàgines de salut a les pàgines de política, i això ja hem acabat aquí tècnicament, no? Però bueno, sí, un cas realment excepcional i molt interessant des d'aquest punt de vista.
0: Per què? Perquè és excepcional i perquè és interessant?
1: Excepcional perquè fins ara, com molta gent deu haver llegit això, i encara segueixen així, és una malaltia que té un reservori animal, diferents tipus de rosegadors, cada un d'ells específic, més o menys un determinat terreny, que en aquest cas és pràcticament, diguéssim, exclusiu de bona part d'Argentina i de Xile, poca cosa més. Això no vol dir que algun dia aparegui en un altre lloc, d'alguna altra província argentina, però de moment està localitzat allà, que allà el coneixen bé, que han tingut diferents brots des de fa més de 20-30 anys aproximadament, alguns d'ells també importants, i que aquest virus, antivirus, que n'hi ha, per exemple, a Nord-Amèrica n'hi ha un altre amb un nom diferent, a Europa n'hi ha diferents que fan una altra malaltia, però aquests en concret, els de les Amèriques, fan afectació pulmonar força greu. I fins ara, la transmissió de persona a persona d'aquest virus en concret, de l'antivirus, era una cosa que se sabia, però com sempre passa amb ciència, hi ha evidències en contra, evidències a favor, que potser sí, que potser era una exposició comuna, bueno, diguem que es podia admetre, jo crec que s'ha d'admetre, que segur que hi ha transmissió de persona a persona, però mai s'havia donat un brot amb un vaixell d'aquestes característiques, amb tanta gent de diferents nacionalitats, al mig de l'Atlàntic, però lluny de qualsevol lloc que dius anem cap al port i ens esperem tots aquí, que va, i han vist tot el periple que ha tingut que fer amb desembarcaments, sortides de passatgers, evacuacions mèdiques, vols de repatriació que també suposen contactes de les persones que estaven en el mateix vol que volien tornar cap a no sé on, i finalment, afortunadament, crec que a dia d'avui el vaixell ja està a Holanda i tots els passatgers estan repartits per diferents llocs fent les mesures els hi ha tocat, i la tripulació també està en aquests moments sota mesures d'aïllament en el port de Rotterdam, sembla que és que estan. Per tant, bastant excepcional per les circumstàncies, creuer que tampoc és un creuer normal, és un creuer especial, visita indrets molt remots del món, vell, alt, totes aquestes coses doncs, el fan una notícia per la pròpia epidèmia i pel context realment excepcional des d'aquest punt de vista, no?
0: Molt bé, Fabiola Leighton, que és nascuda a Xile, sembla que estigui fet expressament, però no és el cas. Com ha viscut aquesta notícia, context que l'ha rodejat, com explicava ara tu, Trilla?
2: Como decía el doctor Trilla, la realidad supera la ficción en esto, ¿no? Y es que ni el mejor guionista se pudiera haber imaginado mejor situación para volver a traer este tema a la palestra, que yo creo que estamos un poco perseguidos por el coronavirus, ¿no? Por todo lo que significó, que aun y cuando se trata de dos situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Claro, al ser yo de Chile, haber vivido gran parte de mi vida allí, incluso allí el antivirus es una cuestión súper minoritaria, porque están permanentemente, o sea, los ministerios de salud, me imagino que en Argentina también, permanentemente, cada cierto tiempo haciendo campañas, porque la cuestión es tener precauciones al limpiar sitios que estén, en que puedan haber estado estos ratones, que normalmente suelen ser silvestres, o sea, que no son los ratones comunes, y que por lo tanto las medidas de prevención, como es todo, ¿no?, son clave. Y si es que hay algún caso que pudiese ser, que hubiese una sospecha de, lo prioritario aquí es la atención oportuna, ¿no? Llegar tan pronto como sea posible, porque dado que no hay una vacuna, no hay nada, pues prevenir y poner a la persona los cuidados que corresponden para evitar una muerte, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo por las redes sociales y me quedo un poco sorprendida por la particularidad de la situación. Y también pienso que, bueno, esto trae muchos temas a nuestra mesa, ¿no? Primero, la cuestión de esta especie de trauma a partir del coronavirus, según el cual las personas ya, no hay ningún tipo de filtro y comienza el avasallamiento de teorías de conspiración, ¿no? Que prácticamente todo lo que pueda ser un roedor en este caso podría transmitir la enfermedad. ¿Qué tipo de educación recibimos cuando se trata de cuestiones sanitarias, ¿no? En cuanto a la prevención, en cuanto a cómo se llega a producir un medicamento, qué pasa con las vacunas, que es exactamente el mismo tema que derivó de cuando el coronavirus, ¿no? Las medidas de salud pública, las medidas preventivas, ¿cuáles son las mejores, ¿no? O de qué estamos hablando cuando sabemos que la vacunación es una medida de salud pública que tiene una gran efectividad. Pero ¿qué pasa cuando hay discursos anticientíficos? Y no sé si es una deliberada ignorancia de la población, ¿no? Falta de compromiso de parte de quienes estamos haciendo educación, la universidad, formación, etcétera, en la divulgación de cómo se hacen las cosas, cómo se hace la ciencia, cómo se llega a hacer una vacuna, qué medidas y qué pasos se hacen para, qué pasos se requieren para mantener a la población, digamos, y mantener unos equipos sanitarios dispuestos a actuar en el caso de que haya pandemias, ¿no? También nos pone en la situación de, bueno, hay una estrategia global de salud, la estrategia One Health, desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver precisamente con tres ejes. Aquí hay un triángulo que es el ser humano, que son los otros animales y el medio ambiente. Las pandemias están aquí en el centro, ¿no? Lo podemos ver en el coronavirus, lo podemos ver en las pandemias que podrían venir de la mano de zoonosis, de enfermedades que se transmiten desde los animales a los seres humanos. ¿De qué manera estamos abordando normalmente la zoonosis? Bueno, lo estamos viendo con lo de los cerdos acá en Cataluña también, ¿no? La estrategia suele ser una estrategia cortoplacista, reactiva, que es la matanza masiva. Se responde, ¿no?, una reacción invocando la bioseguridad. Y la estrategia One Health, más bien, lo que debería, desde donde se debería abordar es dado que existen una serie de condiciones globales que nos exponen a en situaciones de emergencia en salud pública, como podría ser una pandemia derivada de zoonosis, estoy hablando exclusivamente de este tipo de pandemias, vemos que hay una globalización del comercio, ¿no? Que hay un gran movimiento de personas en el mundo, hay conflictos armados, hay cambio climático, ¿no? Esta estrategia debería volverse no solamente pensando en los intereses de los seres humanos, sino que también formamos parte de esta cadena, ¿no? De este entramado evolutivo que son los otros animales, que es el medio ambiente, y que por lo tanto hay una cuestión que hay que abordar y a la que hay que sentarse a conversar, que es cómo tratamos a los otros animales en distintos contextos, ¿no? El asesinato masivo de animales, ¿no? El culling, la matanza, en este caso, de posibles vectores de enfermedades, es cortoplacista, no considera la complejidad ecológica en los que estos animales están insertos, y cuando se hace desde un punto de vista exclusivamente humano, desatendemos otros factores y nos llevan a situaciones en que son insostenibles y son injustificables éticamente hablando también, ¿no?
0: Ha obert ja molts, molts melons la Fabiola, que vull recordar que també és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, i això es notava ara en els plantejaments que ens feia. Et comparteix les paraules de la Fabiola Leighton, que li suggereix tot això que estava dient, doctor Trilla?
1: No, sí, jo crec que té molta raó, per no dir tota la raó. Crec també que en aquests moments, com t'ha comentat, nosaltres tenim un marc mental que és el que ens va passar a partir de l'any 2020, tots recordem la pandèmia, i aquest brot passa l'any 2018, ho té una referència de pandèmia, i això seria com una curiositat per entendre's, i es diria seguint, però no amb això, i tenint en compte que la darrera pandèmia abans de la Covid va ser la grip espanyola de 1918, no queda ningú viu amb capacitat d'explicar-ho, doncs per tots nosaltres ja sabem el que és una pandèmia, quedeu-vos a casa, mascaretes, restriccions, carrera per les vacunes, tot aquest follon el tenim al cap. Llavors, clar, salta la paraula virus, brot, i fixeu-vos que gran part de les preguntes, dels articles que hem tingut que escriure és quines diferències té això amb la Covid? Escolti, que són dos virus, però a partir d'aquí són coses molt diferents, que no té una capacitat d'extensió. Bueno, però això és la propera pandèmia. És a dir, les coses sempre poden anar malament, però hi ha moltes bases biològiques que diuen que això no anirà per aquí. I ara jo crec que, afortunadament, entre que tothom ja està repatriat o està de quarantena, que malauradament ara tenim el següent virus titular, el virus Ebola de la República Democràtica del Congo, més l'estret d'Hormuz tancat, més un mar de no sé on i tal, doncs això, lògicament, és possible que encara aparegui algun cas més, però anirà desapareixent del focus mediàtic, llevat de coses molt puntuals, no? I això ens porta una mica a aquesta sensació que tenim els éssers humans, que crec que és un mecanisme també de defensa, però que els epidemiòlegs tenim molt clar, que és amb el tema de les malalties infeccioses, especialment si són epidèmies o són brots importants, tenim un cicle, i amb les pandèmies per suposat, que diem de pànic i d'oblit. Quan estem al mitat del lío, estem tots en pànic, amb temor, amb por, amb enfadats, perquè la cosa, mira, perquè passa això, etcètera, etcètera, i tothom està com molt neguitós i demanda respostes i coses a fer, etcètera, etcètera, i malauradament, com ha dit també la doctora Leighton, fa cas a fonts d'informació que tampoc són del tot fiables i et pots fer un lío ràpid, i quan això ha passat, doncs per un mecanisme de defensa ens oblidem. Oh, llavors tu vés a dir, escolta, que ens hem de preparar més, vale, però ja no et fan el mateix cas, per entendre's, no queda més així. Però avui, aquesta vegada, hem tornat a apretar el botó i hem entrat al principi, per tant, afortunadament, amb tema de pànic, simplement amb el component polític que hi ha, però vull dir, no poden desembarcar les Canàries de forma normal perquè igual ens contaminen les illes. I, home, escolti'm, que això no va així, que això no es transmetrà. Ja no parlem de l'anècdota de les rates submarines navegants que semblarien comandos dels Navy Seals dedicats a portar el virus a Tenerife. Això dius, clar, si algú t'explica això i a sobre és una autoritat, dius, aquí hi ha un lío de nassos. I llavors les autoritats, jo crec que també en aquest aspecte ètic, tenen l'obligació d'explicar el que està passant i quines mesures es posen en marxa i quines mesures són raonables i quines no, però també és veritat que en general al públic el que li interessa és que li expliqui de què va això, quina malaltia és, per què aquest ratolí no un altre, per què no tenim vacuna, que els hi expliquin els que en saben d'això, els metges, els epidemiòlegs, els experts en sanitat animal, perquè com a mínim els hi poses les coses en situació científica i després hi ha altres que prenen les decisions. no passa, quan hi ha una situació de crisi, molta tensió mediàtica, mira que nosaltres sortim, però la tensió mediàtica està molt concentrada en les declaracions dels responsables, que si són coordinades, homogènies i van bé, fantàstic, però si hi ha baralla, ja la tenim liada. Un exemple molt clar: durant la Covid, els Estats Units, el país més poderós del món, el que va posar en marxa una operació tremenda per tenir les vacunes abans, que va ser una cosa extraordinària des del punt de vista de rapidesa en tenir les vacunes, el país, diguéssim, que tenia més ràpid i més fàcil accés a les vacunes mRNA, està mig vacunat i l'altre país, la meitat del país està sense vacunar. I quan tu mires per què s'han vacunat uns i no s'han vacunat altres, una de les variables principals és republicà o és demòcrata. Que faig cas al Trump o faig cas al Biden en aquell moment? I dius, ja, aquesta és una, perdó, aquesta és una variable rara. Vull dir, el prospecte de les vacunes no diu filiació política, republicanos abstenerse i demòcrates vacunar-se, però hi havia tal polarització que tot el que anava en contra de la vacuna era basat en un partit i unes idees i tot això, i els altres pues, eren més a favor de, per entendre's, en aquest cas clarament de la ciència i de fer les coses com cal, no? Per tant, situació complicada, que en aquest cas de l'antivirus, insisteixo, és realitzada, però que també ha posat en valor algunes d'aquestes situacions que simplement, com sempre, suposo que després es faran 4 informes de no sé qui, 5 informes de no sé quantos, i aviam si amb algun d'aquests informes es dona amb alguna tecla que dius la propera vegada que ens passi això potser tindríem que actuar en algunes coses d'una altra manera.
3: Ràdio
1: és l'esperança que tenim sempre. Però bueno, acabo. Es deuen haver fet, Fabiola, 300 informes de la Covid a tot el món, d'autoritats de tot tipus, de tots colors i de tots els països i de tot el que et doni la gana, tots això. Bueno, doncs, algú els va analitzant, els altres els n'hem llegit, alguns ja no ni els hem llegit, però i això, i fa 2 dies l'OMS diu, ep, que estem molt més a prop de noves pandèmies, atenció, que no ho hem sabut fer bé, no sé què, i la notícia era la següent pandèmia està a la cantonada, o sigui, el dilluns. I no és exactament això, i dius, home, no hem après res. Hem après coses, moltes coses. Unes, com diuen en castellà, la letra con sangre entra. Bueno, vale, no? Altres sí. Però jo crec que aquesta idea de al tanto, passar, hem d'explicar molt bé què és això, què és un món, una sola salut, per què no hem d'interactuar amb determinades coses, per què hem de treballar molt amb sanitat animal, per què hem de tenir xarxes de vigilància, perquè si al final ens cau algú que hem pogut detectar, preveure, tenir previst, tenir mecanismes per respondre ràpid, estarem molt bé, i si al final ens cau algú que dius, mira, aquest se'ns ha passat totalment per sota del radar, no en tenim idea i no tenim res per fer-li front, depenent de lo que sigui, doncs igual tenim una pandèmia de refredats i no passa res, o tornem a tenir una altra cosa que porta als hospitals a la saturació, depenent del virus, probablement segur serà un virus, el que faci i el mal que faci, no? Per tant, bueno, és allò que diuen, esteu avisats, i acabo. El centenari de la grip espanyola de 1918, que va ser el 2018, els centres de control de malalties dels Estats Units han fet, com molts, una campanya recordant, etc, etc, i jo recordo que hi havia dues fotografies, una amb color vermell i l'altra amb color blau, que era la mateixa fotografia, i que deien grip de 1918, i la primera fotografia deia we remember, ens en recordem, i l'altra deia we prepare, ens preparem. I això és el que hem de fer, en recordar-se i preparant-se.
4: Déu-n'hi-do, quantes coses també ha abocat Antoni Trillo. Ja tenia una última pregunta més gruixuda que aquesta, que jo crec que ja tancarem, que li adreço a la Fabiola primer, que és que fins a quin punt podem controlar aquests riscos biològics en un món hiperconnectat i ecològicament alterat. És a dir, si el problema en realitat és que estem anant massa enllà en determinades coses i que ens n'hauríem d'abstenir d'alguna manera. Us deixo la paraula, Fabiola.
2: A ver, aquí hay también, o sea, hay varias cosas. Por una parte, sí, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el mundo se mueve, lo que decía antes, ¿no? La globalización, el comercio, el movimiento de personas. Yo creo que es fundamental confiar en la ciencia, confiar en cómo hemos construido el conocimiento científico, el avance científico y las cosas buenas que eso ha implicado para el ser humano, para que vivamos más tiempo, para que vivamos mejor. Pero eso no se puede hacer de la espalda o sirviéndonos de los otros como si fuesen meros instrumentos, porque las pandemias, porque el cambio climático, el calentamiento global, lo que nos está mostrando es que hemos puesto al ser humano en el centro de todo, ¿no? Y también rescatar la dimensión ético-política de esto, que es innegable, tal como citando al doctor Trilla, ¿no? La letra con sangre entra. Nos dolió la pandemia, ¿por qué? Porque recortaron libertades. Nos dolió la pandemia porque nos tocaron allí donde más estamos centrados en estos tiempos, que es la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es lo central y lo más importante y lo único que importa, pareciera, ¿no? Cuando contraponemos al individuo con los, sopesamos los intereses de la comunidad, pues a veces sí, tenemos que retroceder algunas cosas para poder avanzar y procurar por la salud de todos, ¿no? Y la dimensión política que tiene esto es innegable, es indudable. Estamos gobernados por partidos, ¿no? Y hay una clara agenda por ciertas tendencias políticas, que una estrategia es acallar a las científicos, y que los datos hablan por sí solos. Si tú quieres saber de algo, tienes que mirar a los datos, qué es lo que hay, para hacerte una imagen de lo que existe, ¿no? En salud pública y en lo que sea. Y existen unas tendencias, ¿no?, globales en el mundo, que lo que dicen es: no hay que creer en esto porque esta gente quiere, no sé, el mal, o no quiere el avance, y destruye la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es muy importante, es un principio ético muy importante, pero debe ser sopesado contra otros, digamos, principios, como son la vulnerabilidad de los otros, sopesar la cuestión de la justicia y cómo se reparten, ¿no?, los intereses, los beneficios y los riesgos de todas las actuaciones que hacemos. Y a día de hoy, los beneficios son exclusivamente para el ser humano y no para todos, para algunos, ¿no? La noticia del lantavirus, ¿por qué saltó tan lejos? Porque era en un crucero, de gente que se puede permitir un crucero, etcétera. El ebola apenas ahora se sabe, pero son como brotes que pasan por allá lejos. ¿Por qué? Porque estamos discriminando a ciertos colectivos de personas que pareciera que no tienen el mismo peso moral. Y ahí viene nuevamente esta visión amplia de entender y situar a los otros también en nuestro cálculo de todo, de los riesgos, de los beneficios y de quién es moralmente válido, ¿no? Y cómo tomar en cuenta los intereses de todos los involucrados, entre los que están todos los seres humanos, también los otros animales y los ecosistemas, por descontado.
0: Doncs, doctor Trilla, per acabar, tenia apuntat també quanta incertesa i vulnerabilitat està disposada a acceptar una societat moderna. És aquest el problema de fons, també?
1: Sí, jo crec que sí. Som una societat que té horror al risc, bàsicament. Sempre li agradaria que tot fos risc zero. Nosaltres ens cansem de dir, perquè més vivim cada dia, que el risc zero no existeix. I el que crec que hem de començar a treballar molt amb persones també com la doctora Leighton i gent d'això és... Això s'ha d'explicar a les escoles, s'ha d'explicar com funciona la ciència, s'ha d'explicar que la ciència blanc o negre, que de vegades anem al gris, que anem a la dreta i anem a l'esquerra. I han d'aprendre a distingir una determinada afirmació d'on ve, qui la fa i amb què es basa, de això ho ha penjat algú a TikTok i mira el que diu, amb tots els aspectes, no? Jo crec que això és important, perquè si no cada cop tindrem més aversió al risc, i l'aversió al risc tampoc és una cosa inherent a la nostra vida. La nostra vida està plena de riscos de tots tipus, i tots acceptem riscos raonables, intentem reduir els riscos que no són tan raonables, i davant d'una situació molt incerta com és una pandèmia, prenen moltes decisions al començament pel principi de precaució. No sabem exactament què pot passar, però poseu-vos un barret i un casco, perquè això us pot caure dalt del cap. I si no cau, fantàstic, però com caigui no el portes, jo t'ho haig de dir, bàsicament. No? Aquesta és una mica la idea. S'ha de treballar molt, perquè em sembla que la tendència normal és just el contrari, eh? Qüestionar la ciència, que per què es fa això, manca de solidaritat a nivell internacional claríssima en molts aspectes, i això al final és la mateixa frase, i amb això acabo: un pel món, una sola salut. I això vol dir animals, persones, medi ambient, i vol dir solidaritat entre tots nosaltres, i on t'arribi, però solidaritat.
0: Doncs fins aquí aquesta conversa tan interessant que hem tingut el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg català, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i la Fabiola Leighton, doctora en Filosofia i professora d'Ètica de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, també, moltes gràcies per la vostra voluntat d'afegir reflexions, doncs, des del punt de vista ètic, no? I per tant poder anar una mica més enllà del que hem sentit aquests dies, i fins la propera.
1: Moltes gràcies, un plaer, eh? Fins la propera.
2: Que tingueu un bon dia.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes de juny, el reportatge central analitza la relació de l'extrema dreta amb l'espiritualitat i la seva dèria per instrumentalitzar-la. D'aquest tema en parlarem amb Elvira Duran, que és coautora del llibre Religions de la Terra i Sacralitat del Pobre, editat per Cristianisme i Justícia. Elvira Duran, benvinguda, com està?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Per què relacionem tant la religió amb la política?
1: Bueno, jo crec que la religió, com tots els instruments humans que tenen a veure amb la identitat humana i amb la generació d'una consciència tan individual com col·lectiva, tenen sempre el risc de ser utilitzades com un instrument de poder, perquè al final condicionen la conducta de la gent, condicionen els valors de la gent, generen un espai de valors i de normes compartit, i llavors el poder sempre té la tentació d'utilitzar aquest instrument per controlar la societat, no?, i per controlar les persones.
0: De fet, suposo que això explicaria per què les ideologies autoritàries acostumen a tenir un fort lligam amb la religió, no?
1: Efectivament, o sigui, per les ideologies totalitàries, l'instrument de la religió és un instrument que genera una adhesió acrítica a grans projectes, a grans veritats, a veritats absolutes. Llavors, això dona una força a les seves propostes que genera aquesta capacitat de capilaritat a la societat i també aquesta capacitat de que la gent suspengui, les persones individuals suspenguin el seu judici més crític o autocrític en vez d'un gran projecte que els promet un futur millor, una felicitat global, però que està només garantida si compren el discurs populista complet.
0: Aquestes ideologies polítiques totalitàries pretenen manipular, en certa manera, el discurs religiós?
1: Sí, jo crec que aquestes ideologies totalitàries fan un ús pervers del discurs religiós perquè agafen aquesta part que els interessa de l'esperança que posa la gent en un futur feliç, amb una vida millor, amb una justícia, la desposeixen de tota l'altra part de la, o sigui, tota l'altra part que és inherent a la religió, que és aquesta construcció dels valors de la persona, de la defensa dels drets humans, d'una vida digna per tothom, que això ho defensen totes les grans religions. Llavors aquesta part l'obliden i només fan servir aquests conceptes més genèrics però buits del contingut antropològic i sociològic que tenen les grans religions. Llavors ho converteixen en un discurs buit que genera aquesta capacitat de control sobre la consciència de les persones i desactiva tots aquests mecanismes més comunitaris, més solidaris, més de compromís per un món millor, que també és una part bàsica de totes les grans tradicions religioses, però que ells conscientment l'obvien.
0: De fet, vostè exposa que li fa molta basarda quan sent que es fa referència a Déu, a Jesús o a cites bíbliques per justificar declaracions que van en contra dels drets humans, no? I recalca que el primer que li ve al cap és aquell segon manament de la Bíblia que diu no prendràs el nom de Déu en va. Creu que aquestes ideologies van a contracorrent del que es diu a la Bíblia?
1: Sí, jo crec que van a contracorrent del que es diu a la Bíblia i especialment van contracorrent del que es diu a l'Evangeli. Un exemple molt clar que ho tenim molt a prop és tot aquest discurs de Vox sobre el tema de la prioritat nacional i aquesta idea de prioritzar la gent catalana o espanyola respecte a la gent de fora, quan tenim un Evangeli que diu clarament, no? Jesús a l'Evangeli diu clarament que ens hem d'estimar uns als altres i que tots són germans i no parla de que uns són més germans que altres, no? Llavors, és el que dèiem, al final estàs usant un argument religiós precisament per anar en contra de el principal missatge religiós, per exemple, del cristianisme en aquest cas, no? Que és aquest que només es pot estimar Déu si estimes el teu germà. Llavors, estan fent un discurs que va precisament contra aquest principi bàsic i contra aquest compromís bàsic del cristianisme, que és aquesta estimació a l'altre sense sense tenir en compte, evidentment, les diferències ni d'origen, ni de gènere, ni de raça, ni de res.
0: Davant d'aquesta realitat, quin paper han de jugar les institucions religioses?
1: Bueno, jo crec que hi ha un paper que estem veient aquests dies amb la visita del Papa Lleó XIV, que jo crec que és molt important, que és que les autoritats religioses de les grans religions diguin clarament i explícitament que això no es pot defensar des de la teologia i des de la espiritualitat, per exemple, de la religió cristiana o de l'islam o del judaïsme, o sigui que els grans referents tant jeràrquics o institucionals de les religions com els grans teòlegs de les religions diguin clarament que això va en contra de les creències bàsiques i que va en contra dels principis i dels valors que es defensen des de la religió. I després ja crec que hi ha un altre espai que a mi em sembla molt interessant i que és el que jo he vist també en la meva activitat com a ciutadana i com a persona que participa en projectes socials, que és que hem de visibilitzar que a la lluita pels drets humans del dia a dia en la nostra societat els creients de les diferents religions i també la gent no creient i la gent atea explícitament o agnòstica estem treballant pels mateixos valors humans i per defensar una democràcia que defensi els drets humans. I jo crec que això s'hauria de visibilitzar més i es veu molt poc. A vegades es veu el diàleg interreligiós o interconviccional només com un tema folclòric que compartim pregàries o música o tradicions culinàries i no visibilitzem aquesta feina conjunta que fem socialment gent de diferents religions i tradicions per construir un món més democràtic i més humà.
0: De quina manera pot ajudar aquest diàleg interreligiós a combatre la polarització, per exemple?
1: Jo crec que una manera que podem ajudar des del diàleg interreligiós a combatre la polarització és recordar això amb la vida de molts creients de les diferents tradicions, amb la vida de la gent compromesa al servei d'un món més just, visibilitzar això i fer també aquest esforç de visibilitzar com treballem conjuntament per una societat més justa. Jo crec que a vegades visibilitzem més el diàleg interreligiós des d'una vessant cultural, que està molt bé, però hauríem de visibilitzar més el diàleg interreligiós en aquest compromís social comú de construir una societat on tothom pugui viure la seva tradició, la seva religió, la seva cultura, però tothom contribueixi també des de la seva tradició a aquesta convivència, a aquests valors comuns i a aquesta construcció d'una societat on tots podem viure amb dignitat.
0: Elvira Duran, llicenciada en Filosofia i membre de Cristianisme i Justícia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts i per les seves reflexions.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. El like d'aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades, benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla en certa manera de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
0: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, I això és el que els personatges d'aquests contes doncs, no viuen, diguéssim. Ells viuen una altra realitat, una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades doncs, maquillar, diguéssim, eh?
0: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya fins i tot de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
2: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, eh? La cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres.

0: i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
1: Sovint s'ha de separar, no? El fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no? Perquè a vegades és un gest subtil, vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
0: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, i si al cap del temps d'un parell de setmanes doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així no em poso a escriure jo de seguida, jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
1: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
0: Completament. Una història sempre és diferent depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador. Perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no?, la veu narrativa, em preocupa el so, no?, com la música de les paraules, la forma, la puntuació em torna una mica boja a vegades. Estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
1: És interessant, no?, perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
0: Hi ha molta feina, això segur, o sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, jo cadascú té el seu mètode, però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, no ha de ser només el contingut. Uh-huh. ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, i per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
1: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut de la forma al contingut, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
0: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, inventen una realitat, no?, diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, d'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
1: A vegades
0: i això
1: costa.
0: És molt humà, no ho hem d'amagar tampoc,
1: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
0: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa, no sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls i potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquests per aquesta, bueno, per aquesta mare, diguéssim,

0: I finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
1: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: El te primer va ser un remei, després una beguda i finalment un modus de vida, el teisme, basat en el Tao i el Zen. Així ho explica el llibre del te, Ryokakura Kakuzo, que es va publicar el 1906 per divulgar la cultura japonesa entre els occidentals. El teisme és un culte basat en l'adoració de la bellesa entre les vulgaritats de l'existència quotidiana. Conjuntament amb l'estètica i la religió, ens ajuda a expressar la nostra concepció integral de l'home i de la natura. Així és com defineix el llibre aquesta pràctica. També la considera un culte a l'imperfecte, perquè representa un esforç per assolir alguna cosa possible en aquesta cosa impossible que sabem que és la vida, conclou. El text és una mostra de tots els elements culturals, religiosos i estètics que conflueixen en la cerimònia japonesa del te, fins a convertir-la en un art transcendental, el ritual zen per excel·lència. Okakura presenta el te com una metàfora de la vida i de l'art. Considera que la cerimònia del te encarna els valors essencials del budisme zen, com la simplicitat, la puresa i el respecte. El text incideix en el wabi-sabi, una estètica japonesa que valora la imperfecció, la transitorietat i l'incomplet. El zenit del teisme es troba en la càmera del te i en la teoria del buit. La càmera del te, a més de ser el recinte aïllat per gaudir de la cerimònia, es converteix en un espai de recolliment, un lloc sagrat on es crea una connexió interna de pau i de comunió amb el diví i la naturalesa. L'altre nom que rep és el de cambra del buit. Ho explicava així Lao Tse. Només en el buit resideix allò que és veritablement essencial. La utilitat d'un kanti està en el buit on es pot posar l'aigua, no en la seva forma o en la matèria de què està fet. Així doncs, el buit és tot poderós, perquè ho pot contenir tot. El llibre del te ja és un clàssic sobre la filosofia que transmet la transcendència de les petites coses i els petits gestos. Val la pena llegir-lo per les preguntes que fa i les respostes que dona sobre la fugacitat i la finitud de la vida en un to reflexiu i profund.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
4: Bona nit.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Sala El Gironès han localitzat en comerços 2.800 productes a la venda, la majoria cosmètics il·legals, alguns amb substàncies cancerígenes prohibides a la Unió Europea. També hi han trobat aliments congelats que no complien amb la normativa. Girona, Fèlix Martín.
7: Les inspeccions les han fet en 6 comerços en un operatiu de la Guàrdia Civil i la policia local. Van comprovar que en alguns d'aquests establiments elaboraven i envasaven olis i cremes corporals, cremes per alleugerir el dolor, facials, sèrums, olis capilars i perfums. Tots sense sense etiquetes, sense l'envasat reglamentari, número de registre sanitari o la identificació del fabricant, i amb l'afegit que alguns tenen substàncies catalogades com a cancerígenes amb un ús prohibit a la Unió Europea. Aquests comerços de sal també ofereixen productes alimentaris congelats. En total han retirat de la venda 2.785 envasos i productes alimentaris i cosmètics i han aixecat 37 actes.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
8: Cançons que són vacunes.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Som energia, som el que mengem, som transformació, som cíclics, som aigua i sol, som terra, amb Pili García.
3: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
4: Bon dia, oients de Som Terra. Jo us vaig parlar de les instal·lacions i de les activitats de la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs, però em va quedar per explicar-los el funcionament d'una part fonamental de l'escola, la zona de menjador i de cuina. Aquesta part de l'escola està ubicada en un extrem de l'edifici principal, amb zones separades com marca la normativa. A l'entrada es troba la zona de rentadores i material de neteja. Antigament, en els inicis del funcionament de l'escola, l'alumnat estava obligat a quedar-se a viure a la residència i la neteja de la roba blanca i de la roba de treball es feia tota l'escola. Les rentadores anaven tot el dia i les esteses de roba feien esfereir. Quan va arribar la secadora i també el nou funcionament del centre, amb la residència opcional, la feina va baixar de forma important. I ja avui en dia molts nois tornen a casa amb el seu cotxe i tampoc ja podem rentar-los la roba. La vida ha canviat. Si continuem el recorregut, trobem el vestidor del personal de cuina e internat i el rebost. El control alimentari als menjadors escolars és una norma que cal seguir al peu de la lletra. I us sorprendria el control del rebost, l'etiquetatge que hem de fer amb totes les dades d'entrada dels productes, les dates d'elaboració i de congelació, l'ordre i la posició dels aliments, sobretot, per exemple, a les prestatgeries de la cambra frigorífica principal. Tot ha de ser revisat amb una inspecció veterinària que es fa periòdicament. A la vora del rebost hi ha la joia de la corona, la cuina, extensa i ben organitzada. Almenys això és el que ens diu la gent del sector de la restauració que passa de vegades per la casa. Està ben equipada i no cal dir que el menjar es fa a la casa i s'hi serveixen totes les entes, tots els àpats, berenar inclòs. Hi ha alumnes que quan acaba el curs ens diuen que sort que els ve l'època de treballar més fort per rebaixar el que diuen ells també han anat acumulant durant el curs. La cuina connecta amb el menjador, que té un aforament per unes 80 persones i està preparat per ser un autoservei. Quan més ple és aquest menjador és quan fem la festa de Nadal i fem la festa de cloenda de curs. I a la banda oposada de la porta de la cuina hi ha la porta de sortida del menjador on trobem la sala d'esbarjo, on hi ha l'altra joia de la corona de l'escola, l'antic futbolí, que hem de reparar tot sovint, però que resisteix el pas del temps i els saldrocs dels alumnes. He de reconèixer que tot i l'edat de l'escola està ben mantinguda pel personal que hi feineja tot l'any, perquè ja ho sabeu, la millor loteria és treballar cada dia. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
5: Som Terra, amb Pili García.
6: Néstor Serra Domènech, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Benvingut de nou al Som Terra. Com estàs? Com va tot plegat?
7: Bé, bé.
6: Ja estem a l'estiu.
7: Sí, em falta 4 dies, però ja fot un mes que sembla que hi som.
6: Que ja hi sigui, eh? Sí, sí. Ha vingut amb incendis. Avui podem començar, si et sembla, parlant d'això, de la temporada de la sega, dels incendis, sí. d'aquests dos incendis que ja hi ha hagut a la Segarra, i d'aquesta temporada bueno, també de la sega, que ha començat una mica més aviat que altres anys, no?
7: Sí, degut a les calors i a les no pluges, pues s'ha avançat. No és que s'hagi avançat la temporada, sinó que s'ha ajuntat molts diguem-ne, molts territoris. Vale, s'han ajuntat, perquè primer començàvem aquí a Ufés per entendre-nos, després ja anàvem tirant i anàvem acabant pues, a la Segarra Alta o cap al Solsonès, no? Però ara la campanya s'ha ajuntat, l'escaló s'ha fet que tot s'ajuntés. No és que s'hagi avançat, potser s'ha avançat 2 o 3 dies, però menys o menys aquí a Ufés comencen a coses ja a finals de maig, que és el que ha passat enguany. No hi ha res més.
6: Són evitables aquests incendis? O són inevitables?
7: Cada any els pagesos junts amb els agents rurals i junts amb els bombers fem trobades, els pagesos estan plenament informats dels protocols que han de seguir, cada màquina ha de seguir uns protocols abans de començar. Penseu que durant el matí, primera hora, les màquines no cosegen, però els treballadors que porten les màquines estan fent el manteniment, és a dir, limpiar filtres, engrassar coixinets perquè no s'acalentin i puguin provocar. Vull dir que els pagesos i maquinistes, per entendre-nos, el que no volem és perdre l'escollit. Si per això pues fem-los seguim aquests protocols. I després totes les màquines han de portar uns extintors, unes motxilles d'aigua, que tot això ho fem, ho comproven els rurals, perquè paren, ho comproven, fan los...
6: Sí, el seguiment, no?
7: El seguiment, sí. Vale? Fan el seguiment.
6: Les inspeccions, també, ja, no?
7: Això, fan les inspeccions, no? I penseu que els primers que estem allí sobre el terreny, que veiem si hi ha un foc o no, som els pagesos que avisem i avisem, i si no es deixen, també ajudem a l'extinció d'aquests focs. Vull dir, són inevitables, sí, però bueno, a veure...
6: Té a veure amb les espurnes, no? Podem explicar que llavors...
7: Sí, però hi ha molts... Estem cosechant moltes hectàrees, eh? Vull dir, estem cosechant moltes hectàrees. I d'incidents se'n saben pocs. Vull dir que no, que la proporció... Vull dir que els pagesos estem fent les coses bé, i des de fa molt temps, junts amb els agents rurals i els bombers, estem seguint aquests protocols que he explicat abans de manteniment, diguem-ne, manteniment, i després totes les màquines, tots els tractors, pues, tenen l'últim extintors i tot això.
6: Ja ho van preparat, molts... ja ho porten, això.
7: Sí, evitem molts incendis.
6: De tota manera, també en altres ocasions, per temperatures molt altes o per inclemències del temps, s'ha evitat que, no sé, es segués a les èpoques o a les hores de més calor.
7: Va haver uns anys que se va prohibir, però clar, s'ha d'entendre. Lo cereal, quan és més bo de cosechar, vale? O de segar, de cosechar, és al fort de la calor.
6: Clar.
7: Perquè es desgrana, no es pot anar a cosechar a primera hora del matí perquè no
6: bé, a més perquè hi ha més humitat, no, també, no? I això es dolent pel gra.
7: Ja, correcte, la humitat fa que la palla sigui corregiosa, fa que costi més de purgar el gra. Però amb això, vull dir, és recomanable, sí. Ara, la paraula que es diu és recomanable, però amb això també, vull dir, si clar, si estem a 40 graus i tot això, encara no hi hem arribat a 40 graus, estem a 35 graus, 34, 35 graus, vull dir que és una... que està bé, vull dir que nosaltres hem de fer tota la feina, hem de fer la feina, que sempre s'ha fet aquesta feina. L'únic que sí, hem de tenir la precaució, i la precaució hi és, i ja està, vull dir, no hi ha més.
6: Néstor, aquests dies també heu fet denúncies des d'Unió de Pagesos, perquè heu notat que, sobretot a finques del Segrià, però m'imagino que això deu passar en general, però en concret ara aquests dies a finques del Segrià, hi ha hagut robatori de coure. Què és això? Què és el que ha passat exactament? Explica'ns-ho.
7: Des de fa molt temps, pues, hi ha robatoris, estan entrant en granges, però bueno, estaven entrant en granges... en granges buides, diguem, que tenen el buit sanitari, d'acord? Que tenen el buit sanitari, entraen, sostraient tot el coure que havia, sigui fil elèctric, sigui coure de gas o coure de humificadors, ¿vale? Sostraient, vull dir, venint a la nit, pim-pam, una quadrilla i traient tot el coure. Però és que ara ja no ens trobem que ho estan fent durant, en plena producció, ¿vale? Amb lo mal que això causa als animals. Primer, que per bioseguretat una persona aliena amb aquella granja que entri no se sap qui porta o què deixa de portar. I segon, que estén inhabilitant o la calefacció, la llum, els menjadors, les finestres. Això en parlarem en granges de porcs. Però tu imagina't, en granges de pollastre, el dany que pot fer amb una granja si s'entra en plena producció a sostraure aquest coure. I nosaltres el que denunciem que és que els Mossos d'Esquadra facin la seva feina, que ja la fan, que els agents rurals també, si veuen un cotxe sospitós, igual que les persones truquin al 112 i indiquin les matrícules, d'acord? Que es faci la denúncia in situ, se faci la denúncia per qualsevol cosa, encara que sigui no res, un xapo, una pala que es denunci, perquè així quede constància i els Mossos d'Esquadra tenen més recursos. Però ara volem donar-los una petita més ajuda als Mossos, perquè els Mossos fan la feina, però avui els enxampen amb aquests lladres, els enxampen, i demà tornen a estar al carrer. I el que no volem és que aquesta molta reincidència d'aquesta gent, ja que la senyora Parlon vol, la nostra consellera estimada aquí a les Terres de Ponent, vol canviar el codi penal, pues també que miri que hi ha delictes que fan molt mal a la gent, ja no és per la inseguretat que hi ha als carrers de Barcelona, i estic d'acord, ¿vale? Però és que aquí a les Terres de Lleida tenim moltes hectàrees i molts camins i molt territori que estem, no estem abandonats de la mà de Déu, però estem fora de cobertura. Clar, perquè els Mossos d'Esquadra no poden posar una patrulla a cada camí. Hi ha molts quilòmetres i molts quilòmetres de camins. I el que demanem és ajuda perquè aquesta multiresidència pues, no sigui així. Qui la fa, l'ha de pagar. I ja està. Vull dir, arribem aquí.
6: Què suposa per a la pagesia aquests furts, aquests robatoris? Perquè, és clar, pot ser el valor d'arrencar...
7: El valor econòmic és equis, però el que...
6: Clar, però després s'ha de tornar a fer tota la instal·lació, però que deu ser
7: però
6: X per no sé quan.
7: Però el que passa és el valor que tu tens una granja, tens una activitat, sigui aquest, que robin la bomba de rec amb aquest temps i que no puguis regar i que estiguis a punt de collir. Què és lo que no és lo valor de la bomba que val a equis, lo valor de la collita. Ara que tinguis una granja amb tants porcs o amb tants pollastres que te sostreguin qualsevol cosa i que no pugui fer funcionar la granja en si. Clar, ja no és lo valor d'aquell fur, ¿vale? De l'objecte robat, sinó és lo valor que hi ha els danys a conseqüència d'aquell fur, d'aquell robatori. El que nosaltres volem és això. No sé com ho farem. De moment no hem aconseguit que hi hagi més recursos de Mossos, que puguem fer les denúncies in situ a la finca o a la granja. Vull dir, ho hem aconseguit. Pues ara, l'altre dia ens vam reunir amb el cap dels serveis territorials, Josep Maria Ibars, i demanant-los això, que li diguin que parlen als fiscals, que parlen al fiscal en cap, que qui la fa l'ha de pagar, almenys durant una temporada, per tindre una miqueta de, no sé, per poder frenar, perquè tenim por i la constància és que cada vegada perdem més la vergonya, o no la vergonya, no sé com explicar-te-ho.
6: Que estan com, tens la sensació granges, que hi ha menys impunitat, potser.
7: Correcte, i d'entrar a les granges que hi ha animals, fins ara mentre hi havia animals, i no sé, i ara ja amb animals. I ara parlem del Segrià, però d'aquí 4 dies aniran al Prat d'Urgell, i d'aquí 4 dies aniran a les Garrigues, i aquesta gent va voltant, mm-hmm. Vull dir, en plena impunitat. I és això.
6: D'acord. Néstor, aquesta setmana també estaràs a Madrid, a la cimera sí. Aviar. Es diu així?
7: No, a l'assemblea.
6: A l'assemblea. Me n'he anat jo a la cimera. A l'assemblea. A és estatal,
7: cimera,
6: no. És
7: una cimera, és una cimera ho fan el G7. La cimera ho fan el G7 per allà a França, no ho sé.
6: Ai, però bé, és una assemblea que sí que és d'àmbit estatal.
7: Sí, fan una assemblea aviança, que és l'interprofessional del pollastre a nivell estatal, pues com a responsable de cultura d'Unió d'Uniones, pues m'han convidat i serà la primera vegada que puc anar ja, la pròxima vegada ja us contaré com ha anat i ja està, el que hi ha allí, el que hi ha, el xup-xup.
6: Ai, sí, doncs ja ens ho explicaràs. De moment, quines expectatives hi ha? Fes-nos una prèvia.
7: No, nosaltres anem a escoltar, pues, la prèvia es pot dir que suposo que nos diran que tot va la cosa econòmica va ambient en popa i a tota vela, però hi ha problemes sanitaris. Uh-huh. Tenim la influència aviar, que hem tingut dos focus forts, diguem-ne, aquí a l'Urgell i al Medo, a Castilla León, i després tenim un altre problema que no se'n parla, que no és influència aviar, que és el Newcastle, ¿vale? Que la teníem localitzada al País Valencià, i aquesta setmana ha sortit amb una granja a Segòvia. Vull dir que s'està estenent, vull dir que econòmicament la cosa rulla, però sanitàriament, ¿vale? Que sanitàriament pues, la cosa està... Pues, s'ha de tenir cuidado, la bioseguretat, però amb això dia que els robatoris, que això, que no pot entrar...
6: Clar, no que entre les entrar, granges té més, encara més lectures, no? No només el robatori,
7: correcte,
6: no només
7: clar,
6: el que suposa...
7: Correcte, clar, nosaltres
6: suposi...
7: no sabem, nosaltres... Clar, vull dir, és que és greu, és greu, és greu, això. Vull dir, la percepció... lo que puc dir així, vist de fora, de què podem parlar, serà això, vull dir, i una festa, vull dir... I no sé, res més.
6: Doncs Néstor Serra Domènec, moltes gràcies per ser-hi, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. T'esperem properament, una abraçada gran, que vagi bé aquesta entrada
7: vale.
6: d'estiu.
7: Vinga, a vosaltres, Filip, adeu.
5: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
6: Avui, Rocío, ens posarem a mesurar perquè parlarem més de la mètrica.
8: Pues sí, bon dia.
6: Bon Mili. Dia.
8: Bueno, a veure, no som filòlogues, eh? No sé, solament com que tot els dies estem parlant que si la mètrica pa aquí, que si la mètrica pa allà, pues res, pues una mica per damunt perquè entengueu perquè s'entengui una mica millor. El haiku és una composició poètica, no?, que està composada per 17 síl·labes estructurades en tres versos, de 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes, respectivament. Això d'entrada al Japó ja no són síl·labes, són harus o mores, que són unitats fonètiques més petites que les nostres síl·labes. Per això ja no és fàcil la coincidència a l'hora de traduir-los al català o al castellà. No obstant, hi ha traductors, que ja, com vam veure la setmana anterior, que ja en van llegir un, que ho havia traduït molt, adaptant-se molt, fan traduccions perquè puguin fer possible aquesta coincidència, però no sempre es pot, evidentment. Dit això, comentarem que el recompte de les síl·labes d'un vers és diferent en castellà que en català.
6: Clar.
8: En català es compta fins a la darrera síl·laba tònica. Per això veurem que en molts llocs parlen de 4, 6, 4, però s'aconsella no acabar el vers en paraula aguda, sinó en plana. Per tant, si acaba en plana, contarem una síl·laba de més, encara que no la contéssim, no sé si m'explico, no se contaria mètricament, però sí realment hi hauria una síl·laba més, i per això se parla del 4 més 1, 6 més 1, 4 més 1, que ens parlava la Montserrat Rubinat en els altres capítols anteriors.
6: Escolta, i tu saps per què en català se mesura diferent que en castellà?
8: Bueno, o en castellà se mesura diferent que en català.
6: Tens tot. Sí, no ho sé. Cert. Amb saviesa, la dona sàvia. Perquè sí.
8: Clar, en castellà, per exemple, i així, bueno, d'aquesta manera, jo em dic 4 més 1 serien 5, 6, pam,
6: 4 pam. Més 1, 5 més 1 i 4 més 1.
8: 4 més 1, 6 més 1, 4 més 1, que serien 5, 7, 5.
6: Vale.
8: Pam, pam, com l'original.
6: Com l'original.
8: Vale? A castellà, què passa? En castellà, si la darrera paraula és aguda, o sigui, l'última síl·laba és tònica, s'afegeix una síl·laba més al recompte. Per tant, s'aconsella igualment que la darrera paraula del vers sigui plana per mantenir l'estructura original de 5, 7, 5.
6: Ah, ui.
8: Sí, sí. Clar, per això quan vam llegir l'altre dia aquell del Santa Eulàlia, sí, que era maquíssim, per
6: sí,
8: cert,
6: podem...
8: però clar, era tot acabat, bueno, era monosíl·lab, però clar, era forta l'última paraula. I no tenia 5, 7, 5, tenia 4, 6, 6, 4, però bueno, no importa, a mi m'agrada molt. I o sigui que d'una manera o d'una altra el que hem d'intentar és que siguin planes, que sigui acabat en paraula plana o en paraula esdrúixola, que és més difícil, i que tingui sempre el poder aconseguir 5-6-5. Evidentment, si no ho podem aconseguir, això no ens ha de frenar, ja ho hem dit molts cops, que l'important del haiku és el haimi. I si en algun vers i en surt una sil·labeta menys o en surt una sil·labeta més, si té aquest sentiment i que hi té aquest sentit, nosaltres endavant també,
6: Endavant.
8: No ens podem tallar, perquè no. Si no...
6: Però llavors...
8: Això és un aclariment.
6: Se consideraria un haiku com d'humane? Com d'humane, a veure, com d'humane, m'entens?
8: Sí,
6: com els japonesos manen?
8: Dels originals. Bueno, fins i tot els japonesos i tot, al també final, era... també feien les seves variacions, L'únic que passa és que si tothom comença a fer la seva, al final això serà una disbauja. És per això que és millor que tinguem unes pautes com a clares i d'aquí no moure'ns massa.
6: D'acord.
8: No? Jo, més que res, això com una fidelitat absoluta, és com una norma per no marxar-nos gaire d'això i entendre que és important i que aquí està la dificultat.
6: Clar.
8: De poder-ho fer amb aquesta sil·labació.
6: Sí, sí.
8: Que aquí està la dificultat. Per això, lo de la banalització no és un haiku, qualsevol cosa. Tres frasetes que te surten així, que maco m'ha quedat,
6: no,
8: mira que haiku tan preciós he fet.
6: No?
8: Vull dir, és per això, jo penso, més que per res. Per tant, us llegirem uns haikus ara en castellà que compleixen aquesta norma de que acaben totes en paraula plana per poder tenir 5, 7, 5 i en català. En castellà el castellà seria un dels Borges i diu així: lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela.
6: Oh, preciós, preciós.
8: Llegirem un de la Montserrat Abelló, que és una senyora que també conserva juntament al Pau Riba, també molt lo de la mètrica, i diu així: i és blanc el lliri de llarga tija blanca prop de l'aigua clara.
6: Oh, és que és molt bonic el català, no? Trobo que té molta musicalitat.
8: És molt dolç.
6: Oi?
8: Sí.
6: Oi? A més.
8: El castellà és més sec.
6: Més sec.
8: És més de la Santa Inquisició. Perdó, jo sóc castellana i adoro el castellà, però m'ha sortit
6: més,
8: així.
6: Sí, perquè és més jota i més, no? Sí. I més R, potser, sí, sí, sí. Molt bonic.
8: Més durillo.
6: Sí, sí.
8: Un delfí del Sant d'Agorta que diu el següent: breves luciérnagas de mi mala memòria velan tu ausència. Bueno,
6: aquest és preciós.
8: Sí. I ara un altre de la Montserrat Rubinat que diu el següent: en terra infèrtil males herbes reviuen, tot són esquerdes.
6: Déu-n'hi-do.
8: Sí, molt veraniego aquest, molt estiuent aquest,
6: I escolta, aquí també juga amb les R's, es pot jugar amb els sons, ja ens ho diràs un altre dia, perquè anem fatal de temps. Rocío, un petó.
8: Fins la setmana que ve.
6: Adéu.
9: Som energia, som el que mengem, som transformació, som cíclics, som aigua i sol. Som terra, amb Pili García.
10: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
11: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
12: Tant si es vol com si no es vol.
10: 107 FM i punt.
13: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
14: La nit.
15: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
3: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
4: És?
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila Sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
7: Bona nit. La xarxa.
8: Iaia.
9: Mana.
8: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
9: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse.
8: Un eclipse?
9: Sí.
8: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
9: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
8: I a quina hora?
9: A 8:45. Que no ho sabies?
8: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
9: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
8: I anirem junts, iaia?
9: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
8: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
9: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
8: Ah, sí?
9: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: gent rica. Rica en esmorzars llargs, en diners que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues rica en vida.

0: Associació Reemplan Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
6: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. El poema que he escollit es diu El senyor Pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no em trobo. El senyor Pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol. L'està damunt l'era. Abandonat, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell l'està meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, riallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
5: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.

Un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat.
3: No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
5: Hauran trucat.
6: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Bon dia. Bueno, primer de tot és preguntar el menú del dinar.
2: Camarero.
1: Josep.
2: Sí.

0: A.B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamalla.
4: La llum que t'embolcalla, Vilamalla. Que Sant Vicenç, que honores per patró, vetlli els teus camps, que són la gerra de les collites de la terra, i des del temple immers en la claror, beneeixi en la llum tant.